Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Richmond.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Baby, I'm tired.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que des de fa més de 4.000 anys la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
3: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celest en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahí van fer 12 divisions i d'ahí van fer, sense que les estrelles representessin un cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celest en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
2: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals... Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
4: Segon, que no s'acaba d'alinear això.
2: Què fas?
4: No, que s'has... Ara. Ara. Perdó, perdó, perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc a Venus a la meva casa i estava...
2: Ja t'hi cap, a casa?
4: Ah, no. És que no... Clar, que és clar. Això, estic parlant d'altres coses, jo.
2: Estava
4: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
2: Ah, o sigui, clar, que llavors, llavors sí que mal assumpto, eh?
4: No, sí.
2: A veure com ens ho soluciones, això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines mira, conseqüències tindrà.
4: M'ha agradat molt, l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
2: Home, molt interessant.
4: He de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida. Uh-huh. Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
2: Doncs prenem nota,
4: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosqueja una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixien que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
2: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
4: Exacte.
2: Sense previ avís de cap tipus, oi?
4: Imagina't quin esglai.
2: Terrorífic.
4: El que hauríem de per això ara diferenciaré la que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra.
2: Sí, home.
4: Estructures antiquíssimes. Uh-huh. Tenen un sentit astronòmic, de calendari. Uh-huh. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
2: De fet, ara que ho dius, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
4: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, Això també estan totes orientades.
2: Segurament és de moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades.
4: Sí.
2: Que també dona per investigar, tot plegat.
4: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
2: I tant, sí.
4: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
2: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
4: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
2: I tant. Ostres. Qui veu una ossa a la ossa,
4: mare,
2: no?
4: Déu. Ah, exacte.
2: Sí.
4: A la ossa, que després és el carro. Se li diu el carro perquè en
2: el Renaixement
4: se li va donar... Sí, al Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia, i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, vaja, la carta natal.
2: Interessant, això, eh? Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
4: Exacte. Vull per dir, quin signe ets?
2: Doncs jo sóc Bessons.
4: Ah, mira,
2: soc del juny. Veus? Fixa't.
4: Sí. Doncs tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
2: No ho sé, no et sabria dir.
4: No ho sé.
2: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
4: No, però és molt, molt fàcil, això. Ja potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
2: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
4: Sí.
2: És això?
4: Correcte. I no només és això, sinó és que també depèn, o sigui, la posició del Sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la Lluna en aquell moment. També dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
2: Els astres,
4: sí,
2: en general, no?
4: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors, no.
2: Clar, això és
4: que
2: curiós.
4: Que també poden dir, esclar, és que no el vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
2: No sabies que existien, clar.
4: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
2: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
4: Exacte.
2: Ja.
4: Sí. Però després, cap al Renaixement, he dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals a encàrrec, eh?
2: Sí.
4: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
2: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
4: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
2: Molt quantes important diferenciar
4: tu,
2: això.
4: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia com a tu.
2: Sí.
4: Quantes vegades ens ho han dit?
2: Sí, moltes vegades. Innombrables
4: moltes
2: vegades.
4: Moltes vegades.
2: Sí. Doncs, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, és veritat.
4: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
2: Fixa't,
4: veus. I un magnífic científic de l'època.
2: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
4: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps. I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir la no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
2: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica a això.
4: Sí, un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
2: Ah.
4: Acte seguit ho vam deixar. Bé,
2: això...
4: seguim.
2: Sí. Qui sap si justament per la previsió va passar?
4: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
2: Avançarem una mica, si et sembla. I, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
5: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler no surt gaire ben parada en cap.
2: cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
5: En cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50 per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin. Espero haver-ho pronunciat bé. Ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
2: No t'entenen, efectivament.
5: I que, bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
2: Ah, això als anys 50, eh?
5: Sí.
2: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX. Ja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
5: No.
2: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
5: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que havia demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
2: Ah, carai.
5: I ho afirmava...
4: Això de la casa a Mart, què vol dir?
5: Que havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
4: Però qui té casa a Mart?
2: Que tenien una finca allà, o com va?
5: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
2: Això va ser la seva conclusió, eh?
5: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
2: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, com va anar, explica.
5: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant, és Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
2: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor, el Gauquelin, arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
5: sí,
2: no?
5: Sí, diu, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
2: Ah, clar.
5: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
2: I... S'inventava coses, vols dir?
5: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart, però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
2: Ah, fixa't.
5: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
2: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
5: Sí.
2: Sembla ser, pel que expliques. Sí. No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
4: perversió dels estadistes, eh?
5: A veure, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
2: Sí, home, i tant.
5: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
2: Clar.
5: Al mateix nivell que, no sé,
2: Usain
5: Bolt. Sí. Amb la qual cosa, bé... Això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
2: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
5: Sí. I entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
2: Això és important, eh?
5: Sí.
2: Això és important. O sigui, és important la manera en què aquests sectors intenten refutar els que el refuten amb ells, no?
5: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
2: Ah, ostres, vale.
4: Compte.
2: Mira, veus, això
4: compte.
2: És... Això...
4: A França les coses van diferents.
2: Sí, sí, sí, té nacionalitat,
5: sí, sí.
2: Eh?
5: Sí, sí, sí.
2: Identitària, a més. Fixa't. Has de tenir un passaport, si determinat.
5: Has de ser francès. Oh. I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia, en els criteris de selecció, també,
2: claro, si ets francès,
5: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava, yeah, que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
2: Clar, fixa't.
5: Doncs...
2: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel zodíac, no?
5: Sí.
2: Pels astres.
5: Sí, sí, sí. I, yeah, va, i aquí és... La trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
2: Tornem a bueno, Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
4: Mira. Tu saps que l'horòscop són 12 signes.
2: Sí, clar, sí, sí. Un per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
4: Que quan me'n recordo el pati, quan saltaven a corda, Leo, Piscis, no sé què, que...
2: Sí, bueno, sí, i tant.
4: I es deien tota la resta.
2: Jo tinc un trauma, aquesta cançó, d'aquelles que quedes, no pots dormir, eh?
4: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el sol passa, perquè el sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Mm-hmm. Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12... En el sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé,
2: aparentment,
4: anem a veure.
2: Sí. Tindria cert sentit, no?
4: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
2: A veure.
4: Resulta que el sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
2: Ah.
4: Aquesta no hi és. No l'hem posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
2: Tenim. Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
4: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
2: No quedava bé.
4: A més, el número 13 és un número que no agrada, precisament en aquest ambient.
2: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs.
4: No sé si ve per aquí.
2: Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
4: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
2: Ofiuc.
4: Ofiuc és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el sol a davant, evidentment.
2: Sí, però aleshores no veus cap dia estona. No es veu cap constel·lació.
4: No. Quan el sol està a la casa d'Ofiuc, aleshores ja no es veu Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, estem amb això.
2: Acceptem
4: aleshores,
2: va, vinga.
4: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el sol? Doncs no, tampoc és cert.
2: Tampoc.
4: El sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'hi està uns 44 dies. Que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs, hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
2: Clar, són...
4: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al sol allà, que potser no ets escorpí, que potser és un altre signe, perquè astronòmicament no
2: toca. És molt curt, diguem, el tema.
4: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps s'hi està al sol, Ofiuc?
2: A veure.
4: 18 dies.
2: Ah, 18 més, eh?
4: 18 dies.
2: Carai.
4: Sí, senyor.
2: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta, no li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
4: No me viene.
2: Carai, això...
4: doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
2: Sí.
4: I subjectivitat, vull dir que no...
2: Bé, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
4: Sí, és això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també, els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs, bàsicament, els que hi van allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
2: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
4: Sí, senyor.
2: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
4: La X, no? De Twitter, sí. Clar, no sé clar, si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
2: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
4: sí, sí, sí, sí. La constel·lació de l'Apple.
2: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, sí. Veritat. Sí, sí.
4: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. Ara seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
2: Totalment.
4: Però aquesta línia de les constel·lacions és de les constel·lacions del zodíac, uh-huh, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica, sí, és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie de, diguem-ho així, d'un disc, no?
2: Sí.
4: No giren en totes direccions com un àtom, com es podria imaginar un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta.
2: Uh-huh.
4: Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
2: A veure?
4: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis.
2: Uh-huh.
4: T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això ja fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
2: Bueno, però es mou, diguem, que... es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment.
4: L'eix de la Terra,
2: sí,
4: tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
2: Sí, clar.
4: No?
2: Sí, sí.
4: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes.
2: Ahà, d'acord. Com una baldufa,
4: ara...
2: no?
4: Sí, que... exacte. Tu em sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
2: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com exactament, si l'anés a foradar cap allà, sí.
4: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament
2: sí,
4: no es mou.
2: Sí, sí.
4: Està
2: sí,
4: just
2: sí,
4: només a un grau del nord real d'aquest eix. Mm. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estigut sempre igual, sinó que ha anat canviant, ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac, Alfa Draconis.
2: Clar.
4: Que estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella.
2: Ahà.
4: No amb la polar actual.
2: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
4: Sí, perquè l'eix va canviant.
2: Però en canvi, els signes zodiacals no.
4: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
2: Sí, sí.
4: A curiós, més, eh? Això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
2: Bueno, és important perquè...
4: Els tenim sumats, sí.
2: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
4: Exacte, i la base
2: no s'ha adaptat, no?
4: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys.
2: Ah.
4: I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement astronòmicament el Sol no està a balança,
2: clar,
4: sinó
2: clar,
4: que està
2: clar,
4: en una altra constel·lació.
2: Clar.
4: Això és molt possible, perquè s'ha mogut.
2: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això, n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
5: Sí, hi ha gent que ha fet observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament al mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
2: En teoria... Al mateix lloc,
4: sí, no,
2: t'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
5: Sí, sí, sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'han vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
2: Ho preguntes?
5: Sí, no sé, clar. No, ara dibuixa un ofiuc.
4: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
5: Val.
4: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
5: Ah, val.
4: D'acord, vindria. Si és mitologia, tot això és mitologia.
5: Bueno, no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
2: Això també és veritat.
5: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica d'espoiler del capítol de la Terra plana que encara no hem fet.
2: Ah, ja, bueno.
4: Sí, perquè això hi ha molt de dia, amb la Terra plana.
2: Sí, però avui toca el tema dels horòscops, nois. No ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
5: Bueno.
4: D'acord.
2: Centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
5: A veure, Jeffrey Dean, australià.
2: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
5: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
2: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
5: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
4: M'hi sumo.
5: Sí.
2: Sens dubte. Digues, endavant. Què deia en James?
5: Bueno, aquest matemàtic, químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Es va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia, que bé, com a dedicació de...
2: Bueno,
5: està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
2: Home, tot fa pensar que sí, no?
5: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics... i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
2: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
5: Sí. 2.000 parelles
2: poca
5: de bessons.
2: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
5: Altres vegades ho he trobat. Aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
2: Clar, aquí està el tema, eh? Però d'acord.
4: No eren alemanys.
2: També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap.
5: Sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum, i ho respectem també profundament.
2: Doncs ell va agafar
5: una, abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquesta, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
4: No, està bé, és un entorn controlat.
5: Sí.
2: Està ben pensat.
4: Sí.
5: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs, res.
2: Ah, directament, res.
5: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
2: Carai. 2.000, eh?
5: Sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara, a dia d'avui, ho fan, cada vegada que ell publicava, sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència, alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers, i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si ha calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
4: Tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
2: No crec.
5: No, clar. Doncs li van dir... És que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir... va fer una submostra.
2: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no. Va
5: identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
2: Ja anar a apurar ja al màxim, de dir... Va... Veure.
5: I tampoc sortia res.
2: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals, eh? O sigui, clar.
5: Sí. Després, això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
2: A veure...
5: en realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han creat són diferents. Clar, això li van, això... li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia de què serveix?
2: Clar,
4: exacte. Sí, clar, no em repliquis això, perquè, clar, m'estàs dient la raó.
2: Sí, efectivament. Sí. Perquè si es basa en, la, en els astres, quan, en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
5: Sí, aquí doncs, hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes que no són mesurables, com ara el karma.
2: Ah, ep, aquí entra un tema, eh? Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
5: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interès, tot això, això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
2: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
5: Sí, si vols un altre dia t'explico...
2: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, eh? Que no sé ben bé.
5: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
2: Interessant.
4: Vaja.
2: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial
5: evidentment
2: al respecte.
5: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no ets francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
2: Sí. Això serveix una mica per tot, potser, també.
5: Sí, el Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments, i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
2: Tu no hi entens res.
5: Ah, exacte.
2: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, eh? Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
5: Sí.
2: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho, eh?
5: Sí, i això és només els bessons, eh? Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
2: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, sí. Fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat. Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
4: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
2: I la llum, no?
4: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres, que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
2: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
4: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya en bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
2: Ni que sigui per l'altre que està, diguem.
4: Sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter, per exemple, amb una... Jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Ho sento molt. Bueno. Sento. Jo he triat... Ja ho sé que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
5: I és com un Plimpton.
2: Sí.
4: Un potro. També.
5: O raspalleres.
4: Tinc un petit...
2: Sí.
4: També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
2: Clar, perquè la tens molt a prop.
4: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
2: Clar.
4: Però, ostres, anem una mica més enllà. Ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
2: Ah, home, i tant.
4: Sí.
2: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
4: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena. Evidentment ha de ser plena d'aigua.
2: Sí, home, sí.
4: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
2: A veure.
4: Doncs a uns 23 metres.
2: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa influència que Júpiter.
4: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
2: Probablement la llevadora que assisteix al part, també.
4: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques, hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
2: També tens raó.
4: Perquè també hi hauria un problema.
2: Clar.
4: Doncs, cesàries es fan sempre. Si es fan ben fetes, no hi ha cap problema.
2: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, eh? Realment, déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno, jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi? Com estàs?
6: Molt bones, què tal? Com anem?
2: Què tal?
6: Molt bé.
2: Com vas?
6: Bé.
2: Com ho portes, això?
6: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
2: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
6: Bueno, no, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res, perquè sempre deia el mateix. I...
2: Per fer un riures, no?
6: Sí, perquè sí. El que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe. O sigui,
2: clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres.
6: Però sabies que això era mentida. Penses...
2: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
6: Això sí.
2: Bueno, què ens portes avui, va?
6: Avui la meva missió és, durant els 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
2: Home, és molt important,
6: gent a perseguir-me així amb torxes.
2: Que aquí tenim en Jordi i Servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. En la majoria dels casos, hi ha gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, eh? Però, esclar, això ha canviat molt, eh?
6: Sí.
2: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres partint de les matemàtiques, de la física, etc, eh?
6: Entès.
2: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
6: Entès. Intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Alberia ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, eh? Perquè durant...
2: Tots van a parar allà mateix.
6: Sí, tot van a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. I ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, i diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, és com haurien de ser les coses, eh? Però a vegades no són així. Però com us deia, bueno, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista. En canvi, l'astronomia, com deies, es mesura... es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir, doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat, el del senyor francès Michel Gouquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc. Sí,
2: però no va acabar demostrant res.
6: No, per això. Bueno, sí, que, si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
2: Clar,
6: evidentment. Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels...
2: L'èlit.
6: Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
5: Vaja.
6: No va encertar...
2: Fracàs, estrepitós.
6: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
2: Punyeta.
5: Però ni uns anys després. Ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
6: Exacte, ni a posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
2: Vale. Sí.
6: Els astròlegs, ells creien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
2: seria... El 75%,
6: Sí, 75%.
2: Ells mateixos s'auto imposaven un percentatge d'encerts.
6: Ah, exacte, diem, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
2: Que no sigui dit.
6: Exacte, però menys del 5% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
2: O sigui, ostres!
6: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo,
2: sí.
6: Ells van encertar una miqueta més. Però, tot i que això pot semblar un mini èxit, no. perquè...
2: Però molt per sota del 75.
6: No, no, clar, no, no, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però és, com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests sis astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... O sigui, el que deia un no coincidia, la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
2: clar,
6: res.
2: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
6: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de cinc astròlegs que van analitzar cinc cartes astrals de cinc persones diferents per a veure si coincidia amb el percís psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar dos. O sigui, tots, o sigui, aquests cinc que havien analitzat cinc més, van encertar a dos. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
2: Sí, clar. Certament.
6: Un altre fallo.
2: Justet, eh?
6: Sí,
2: justet.
6: Sí. Però, bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gairebé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar, vale? I aquest...
2: 178.
6: 178. Sí? Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos feia fent, perquè cadascú interpretava les coses de la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Naninga, que l'any 96 va demanar 60

El 1988 es va publicar Camino Soria, cançó d'amor que en principi s'anomenaria Camino Cuenca, homenatge a les terres castellanes i més concretament a la ciutat de Sòria, en referència a la seva lletra als poetes que van cantar a aquesta ciutat, Gustavo Adolfo Bécquer i Antonio Machado. Està dedicada a qui fos parella sentimental del solista, Jaime Urrutia, Teresa Verdera, aleshores germana del baixista del grup Derribos Arias. Escoltem a Gabinete Caligari amb Caminos

Marxem per avui aquell any al programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació d'en Josep Casasnovas. The Look és una cançó escrita per Pierce Grizzly, que va llançar a la fama internacionalment el mític duet suec Roxette. Va ser editada a Suècia com a tercer senzill de l'àlbum Look Sharp, arribant al lloc 6 de les llistes oficials sueques. The Look va estar entre les 20 cançons més escoltades del 1989, segons la revista Billboard. Que tingueu molt bona setmana. Marxem amb els Roxette i el tema The Look.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uri de ràdio. Ivan Son, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que el Sergi Guiu es pugui incorporar per fer aquesta secció, una secció que hem decidit que amb les altes temperatures venia molt bé parlar de sèries en les quals en algun moment es congeli algú. Tots motius que sigui. No és que la sèrie vagi de gel o de temperatures extremes, sinó que en algun moment hi ha algun protagonista o algun personatge que molesta i es decideix congelar-lo, però vés a saber què.
1: Tot i que deixa'm dir que en algun cas sí que estem en una secció en què sí que parlarem d'alguna sèrie que ens refrescarà per la seva ambientació generalitzada.
0: Sí. Sí, però em sembla que, a més, crec que juraria que la temporada passada, l'estiu passat, ja el van fer aquest. Llavors vaig dir, doncs anem a cotar una mica i anem-lo a centrar de sèries a les quals es congela algú. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Doncs la primera sèrie, amb tot això he de dir que de les que hi ha, probablement no n'he vist cap. Llavors, jo m'he fiat del criteri que hi havia a internet.
1: Vale.
0: I la primera sèrie és Futurama.

0: tot el tràiler és això?
1: Això és la sintonia introductòria de la sèrie.
0: Vale. Tu l'has vist, no em sembla?
1: Bueno, és una de les meves sèries preferides, no dic la meva sèrie animada preferida. Pues hem parlat moltes vegades de Futurama. És,
0: aquesta
1: sèrie...
0: és a dir, està ben escollida?
1: Sí, o sigui, la sèrie comença quan un repartidor de pizzes, Philip J. Fry, fa una entrega a un laboratori criogènic i, per error, cau dintre d'una càpsula i se desperta mil anys després. Per tant, la premissa és, ja està complida.
0: Bueno, vale, correcte. Exacte. Doncs una segona sèrie que hem trobat en què això podria encaixar és Snowpiercer.

0: pasajeros. Yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Permaneced en vuestro sitio.
1: ¡Sede!
2: ¡Es su hijo!
3: No es el momento.
4: ¿Y cuándo será el momento?
3: Pronto.
2: ¡No les quedan balas!
3: Las rebeliones anteriores fracasaron porque nunca llegaron.
5: ¿Qué quieres decir?
3: Desde la cola hasta la cabeza. De un solo tirón.
6: El tren es el mundo. Nosotros la humanidad.
7: En aquest cas, després d'un intent fallit de detenir el canvi climàtic, el món sense es congela. Els últims supervivents de la humanitat viatgen en un tren en constant moviment. Jo no l'he vist.
8: Jo sí, bàsicament és tot basat en gel i neu.
7: Tavi.
8: El càstig és...
7: Que em sembla que aquesta
9: la van fer en passat. Sí, jo crec que de Snowpiercer n'hem parlat bastant.
8: Jo n'he parlat més d'una vegada, sempre que s'ha parlat de sèries de fred, sèries de neu, sèries de... Ha anat i vingut. Jo crec que sí que està a Netflix. Estan bé les primeres dues temporades. S'allarga una miqueta més. Està basat en una pel·lícula, si no me recordo malament. I, entre d'altres, quan s'ha de castigar amb algú, doncs se treu, hi ha com sistemes on treus el braç. Sí. El braç es congela automàticament treure'l i llavors ja te quedes sense braç.
9: Sí, està basada en una pel·lícula del 2013, efectivament.
8: Mm. Està bé. Però ja les últimes temporades ja baixen del tren, llavors ja perd tota la gràcia que tenia.
7: Sí, congelen tots.
9: És una sèrie...
8: No. Perquè s'aconsegueix solucions, etcètera, etcètera.
7: Vale.
9: Ara t'anava a dir, la podeu veure per InVideo, però la pel·lícula la podeu veure per InVideo. Snowpiercer és una sèrie de Netflix.
8: No és de Netflix,
9: però es pot veure a Netflix.
8: Crec que Netflix va produir o les primeres o les segones, no sé quines de les dues. Però a l'inici crec que no era de Netflix.
7: Vale, bueno, no la vaig posar en el capítol que vam fer de les que miraríem, però potser si me doni temps al que quedi d'estiu.
8: No et val la pena.
9: Sí, efectivament, era una sèrie que s'emitia a TNT. I Netflix emite la sèrie al dia següent de su emissió en TNT a nivell mundial.
8: Però després va produir-la ell.
9: Uh-huh.
7: Molt bé. Doncs una altra que hem trobat és Batman, la sèrie animada.
10: La pregunta que todos tienen en mente estos días. ¿Qué opina usted sobre el hombre murciélago?
11: Tengo miedo. Esta ciudad se va al infierno a toda velocidad.
10: Está violando la ley. Tienen que coger a ese loco y encerrarlo.
12: Y no digo que vaya a ser fácil, pero atrapar criminales es nuestra labor. Este se disfraza de Drácula, ¿y qué? Vamos a atraparlo. ¿Qué sabemos del hombre murciélago?
13: Le han saltado los plomos a los chorizos y a los camellos de allí las últimas semanas.
14: Suele aparecer por la noche conduciendo su bólido a 160 por hora.
15: Y ahora también ataca a nuestros agentes.
16: Un cochazo precioso.
15: Ese hombre no es un héroe, es un criminal. Y su tiempo en Gotham se ha agotado.
17: ¿Planea travesura, señor?
18: 3 explosiones en 2 semanas. Peculiar. Aquí está ocurriendo algo más.
7: És, diu, essencial per conèixer el tràgic origen del senyor Fred, entenc, que congela la seva esposa Nora en estat d'animació suspesa per salvar-la d'una malaltia terminal.
8: Ara estava pensant que tot l'univers Batman, perquè, per exemple, hi ha una sèrie que es diu Gotham, que també la va veure i que la podria arribar a recomanar. Parla de l'inspector Gordon, que és el policia de les pel·lícules de Batman. No ho recordo, però segur que hi ha algun moment on hi ha algun dolent que té la capacitat de congelar, i aquí és on vaig. Segur que Arrow, Flash, Supergirl, totes aquestes sèries de superherois, poso la mà al foc, que a totes les sèries de superherois segur que algun moment o altre han de veure-les amb algun dolent que té la capacitat de congelar.
7: Ara bueno, m'acabo de recordar H2O.
9: Mira... Però si estamos congelaven aquí.
7: Una feia formes amb l'aigua, l'altra l'evaporava i cremava, i l'altra la congelava.
9: Ah, mira. Aquesta no me'n recordava, que aquesta és el superpoder.
7: Sí,
9: Bueno, bé, de fet, també Batman té un... Ara no sé si té a veure amb congelació i tal, però té un enemic que és el pingüino.
8: No té la capacitat, perquè...
7: És que no l'he vist.
8: El pingüino no té superpoders. però simplement és un gàngster.
9: Bueno, Batman tampoc té superpoders, és un milionari que té molta, bueno, molta pasta i molta tecnologia.
8: El pingüino, per molt que es diu pingüino, entre altres no es diu pingüino perquè camina malament.
9: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé.
7: Jo no vaig veure...
9: Mira, dades que us dono. A Batman, la sèrie animada, la veu de Joker era Mark Hamill, que és Luke Skywalker. També, a banda de ser Luke Skywalker, és un actor de veu molt reconegut, però bueno, mira, no sabia que... O sigui, es veu que Joker és un dels seus grans papers animats.
8: Molt bé.
7: Doncs sí. Un altre, que ni flowers de que existia,
9: vale,
7: és Altered Carbon. Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years. You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory. Mr. Kovacs, I didn't ask you to bring me back into this world. All I ask of you is that you solve a murder. Whose? Mine. This is the beginning. Whoever murdered him must be found, or we're all in danger. I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want. Friends, enemies, people with opportunity and motive. You can't trust anybody. If you don't solve this quickly enough, I'll erase you. Of the end. Està ambientada en un univers ciberpunk. Les persones guarden les seves consciències en dispositius anomenats piles. Quan algú és empresonat o assassinat, la seva pila pot ser guardada o a vegades congelada indefinidament. O sigui, agafat amb pinces, però...
9: Bueno, a veure...
8: De ciència ficció era això, ara està venint. No crec... Me sona el protagonista d'aquesta sèrie.
7: Ah, sí.
8: No recordo on l'he vist, però l'he vist en algun lloc.
7: Qui?
8: Joel Kinnaman.
7: Ni idea.
8: Jo l'he vist en algun lloc, però no recordo el què, mirant una miqueta...
9: Déu-n'hi-do l'estètica que té aquesta sèrie, no?
8: És una miqueta estètica Blade Runner.
9: Sí. Bueno, clar, ja ha parlat de cyberpunk, per tant... Bueno. No sé si estan parlant de criogènia exactament aquí, Judit?
7: No, posi.
9: M'ho dic, també.
7: No, posi que a vegades les piles aquestes que eren com les seves consciències es congelaven.
9: Es fotrà la nevera o què?
7: Indefinidament.
8: Molt bé.
7: Jo ja he dit que estava agafat amb pinces. Però mira, també no recordo, és que no ho vaig apuntar, però això ho vaig agafar d'una web, és a dir, que algú ho va firmar, saps? Que algú ha treballat això. Una altra sèrie és Descent. It's been 97 years since a nuclear apocalypse killed everyone on Earth. Fortunately, there were survivors. We're told the Earth needs another 100 years to become survivable again. Prisoner 319, hold out your right arm. No, it's not my time. I don't turn 18 for another month. No! Stop! You're being sent to the ground. All 100 of you. Prisoners of the Ark are sending you because your crimes have made you expendable. Stay put if you want to live. We have no idea what is waiting for you down there. It's so beautiful. The planet's simmering in radiation. You know they've landed, but communication's down. These wristbands are all we've got. Take them off and the Ark will think we're dying. That's the point. Here, we do whatever the hell we want. I am done following orders. Damn, I love Earth. Get out of the water now! Think this is a game? We won't survive here on our own. See you on the other side. D Diversos clans i personatges acaben entrant en càmeres de criosón per sobreviure a l'apocalipsis nuclear o per viatjar a través de l'espai durant dècades.
8: Seria molt llarga i està acabada. Està bé alguna temporada que altra. No recordo els moments de les congelacions.
7: Ah, que l'has vista, tu?
8: Jo l'he vista, l'he vista.
7: Ah.
8: Però està bé també una mica de ciència-ficció, un, per dir-ho així, coet, no, però una nau espacial on hi ha només 100 persones perquè el món, doncs, ha fet xof i ja han de repoblar-ne algun altre. Però, bueno, ja se'n va una mica més de mare, etcètera. Està bé.
7: La... És que a mi la idea de salvar-te amb el fred és una cosa que penso que està molt bé.
8: Com Walt Disney.
9: Exacte, això t'anava a dir. De fet, és que és una llegenda urbana que diuen que tenen allí a Walt Disney reservat pel dia en què se'l pugui curar.
7: A l'últim fragment que escoltarem de la sèrie que hem posat, perquè justament...
9: Va sobre això?
7: Va sobre això. No, és un moment d'un dels capítols de...
9: Ah, ostres!
7: Te la recordes? És que aquell moment és boníssim, que el tinc gravat.
9: Jo no.
7: Podria repetir literalment
9: això passava,
7: tot el que diuen als diàlegs, però no ho faré, evidentment.
9: Bé, pues això, l'Ostien, eh?
7: L'Ostien. Un altre... en aquest cas és Fortitude.
4: I chose a life of crime in a town where there's none. I studied criminal law on the mainland, came to Fortitude and married a policeman. Our honeymoon was a night of thrills and magic. We saw the most spectacular aurora borealis I'd ever seen. Fireworks of the gods, as we call it, the heavens singing. You can actually hear them, you know, the northern lights outside the city. And now we are building a hotel hewn into the glacier itself, where lovers of the wilderness, lovers of the northern lights, or just lovers, can witness the wildest things they'll ever see from the safest place on Earth.
5: In Fortitude, there's two fundamental rules. You have to have a roof over your head and you have to be able to provide for yourself, so it follows. Everyone's got a job, no one's poor, so there's no stealing, there's no crime. Everybody's always happy.

0: És una minissèrie crua sobre la supervivència extrema en un vaixell atrapat al gel de l'Àrtic. Disponible a Movistar Plus.
1: No la tinc ubicada, aquesta.
2: Jo tampoc en tenia
0: no,
2: ni
0: jo tampoc,
2: idea.
0: Però fa bona pinta, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Potser de les que hem anat repassant, una de les que fa, bona pinta. N'hi ha una altra que es diu, que jo tampoc l'he vista, que es diu Katla.
3: Trude. Filsson.
4: Það er að veist að breyst í gegnum tíðina. Það eru byggðar á undarlegum atbyrðum. Sipið þessu sem við erum upplega núna.
5: Er það manneskja?
6: Hvað er með þig?
7: Mástu ekki eftir neinu?
6: Og svo byrjaði öskufallið.
7: Og hvað þá?
8: Til að vera þessu á lífi.
6: Pabbi, okkur er allir svona skrýtum þig. Þú byrstist bara eftir að hafa verið horfin í heilt ár. Ég er bara búin að vera hér.
4: Það er eitthvað í gangi að þið búið jökli. Það er svo sem ekki fyrstaskipti sem að kalla leipir einhvern úr húð og hári og spýtir honum svo aftur löngu setna.
9: I can't explain it, but you two are the same person. It's obvious.
6: She thinks that she's me.
10: En hvað er það væru lýsindi á bak við þjóðsvöld?
6: Af hverju er það að gerast? Af hverju er það að koma til bak?
11: Við veit ekkert hver ég er, men hver ég á að vera.
9: The sun comes up. The sun goes down. We're born, we die. Who am I to question the nature of things?
0: Fa com gràcia, perquè són sèries en les quals, o alguns moments, o bàsicament estan centrades amb gel i fred, però tenen uns trailers com molt calents.
1: Bueno, tensió.
2: És que m'he estat mirant una mica aquesta sèrie segons anava sonant el tràiler i porto dades, vale?
0: Vinga.
2: Primera sèrie original islandesa de Netflix. Però és que les sinopsis la posen com molt alta. Aquí tenía alguna, mira, su rica atmósfera y sus fascinantes misterios mantienen su interés incluso, aunque se tome su tiempo, en llegar al meollo. Me recordó a la exitosa serie alemana Dark, que me encantó. ¿Cuál es Dimol? No sabía lo que me iba a encontrar cuando inicié el primer capítulo, acabo de terminarla y sigo sin saber exactamente qué he visto. Lo que sí sé es que el viaje ha merecido la pena.
0: Caray.
2: Déu-n'hi-do, no?
1: Molt bé.
2: Es veu que és, doncs això, quan el volcà fa el petit spoiler, eh? Perquè és el que he vist ara buscant perquè una mica d'informació.
0: O sigui, de quan es va estrenar?
2: 2021, a Netflix, vale? La pots mirar.
0: Fa 5 anys podem fer spoiler.
2: Bueno, és un light spoiler. Es veu que quan es desfà aquest volcà, sí, comença a sortir com gent xurrascada, vale?
0: Anda. Però no té molt sentit.
2: Bueno, fa com una pinta de ser una mena de ciència-ficció, terror, una cosa així, eh?
0: Vale.
2: Com gent que va quedar com atrapada, fossilitzada, i quan es desfà tot això, pues, surten com una mena de zombis recremats.
0: Ah, mira, es pot veure a Netflix.
2: Sí, és el que t'he dit, la pots veure. Si
1: és aquest de Netflix, de fet.
0: Avui estem, entre que estem apagats i estem espessos...
2: És que la calor ens té aixafats.
1: Per això ha fet la Judit d'una secció de gel.
2: No està funcionant.
0: Després, i aquest era el capítol que deia, és Los Hombres de Paco, i hi ha un moment... que no recordo ara en quina temporada és això, que és l'escena, que aquest sí que l'escoltarem sencer, de en què surt Walt Disney congelat.
12: A mi, la verdad, lo de traerme alienígena a casa me inquieta.
13: Coño, pobedilla. Si este bicho tiene que estar más congelado que un San Jacobo, coño. Era Don Lorenzo la cara que pone cuando lo vea. Venga, pobedilla, ábrelo.
12: ¿Qué hay así? Sí, sin saber si viene en son de paz ni... ¿Y sin traje inmune? ¿Eh? Hombre, que estos seres vienen cargados de virus intergalácticos. Claro, ¿no debería mejor abrirlo usted, inspector Miranda?
14: Vamos a ver, Pobedilla, mira, esto está a 196 grados bajo cero. ¿Eh? El único virus que te puede traspasar es, como mucho, el de la gripe. Y... Mariano, ábrelo tú.
12: ¿Yo?
15: Yo que no soy de abrir de... A mí no se me da bien abrir estas cosas. Ábrelo tú, Lucas.
16: Cuidado, ¿eh?
17: ¿Qué?
16: Que aquí hay un botón que pone open, que traducido quiere decir...
17: Abrirse.
16: Ya.

0: tío, que se ha movido.
1: ¡La criatura está operativa!
2: Vale, cubrime. Vale.
3: Hombre, más que criatura. Parece un jubilado de Benidorm, ¿eh? Se conocen casos de alienígenas que adoptan la forma humana. Véase sin ir más lejos, Starman.
4: Hombre, también podría ser que fuera un ser humano. Vamos, un ser terrícola, ¿eh? Como nosotros mismos.
3: ¿Para qué coño van a querer los americanos llevarse a un terrícola congelado de aquí para allá?
5: Sí, don Lorenzo, sí.
6: ¿Paco, seguís ahí?
5: No, ya estamos en el barrio.
6: Pues volved a la base cagando leches.
5: Yo estoy ocupado con un asunto. Al parecer alguien ha robado esta tarde de allí el cuerpo de Walt Disney.
6: Sí. Ya. Ya. Un termo. A sus órdenes. Lo que usted mande, don Lorenzo.
5: ¿Qué pasa, Paco?
6: Que ha habido un hurto en la base. Y para mí que hemos sido nosotros. Señores, os presento a Walt Disney.
5: ¿Cómo?
6: Walt Disney, coño. ¿Qué es Walt Disney? ¿Qué?
0: ¡Joder! Pero si ese tío lleva más de 40 años criogenizado, que lo leí el otro día, Dios mío.
6: ¿Pero por qué coño os hago caso, de verdad? ¿Por qué os hago caso, leche?
7: Alienígena, Mariano, un alienígena, ¿eh?
0: Y hemos raptado al padre del pato Donald por tu puta culpa, Mariano.
8: És una de, per mi, dels millors moments de tota la sèrie. O sigui, rient...
9: Passat molt de voltes, eh? També t'he dit.
8: Sí, però és que era així.
9: No, no,
8: i cada vegada... O sigui, ric cada vegada que l'escolto. I això que mal sé.
9: El padre del pato Donald.
8: Molta gràcia, fa molta gràcia. I crec que a mi no se m'acudeix en cap més sèries així.
9: Mira, a mi se m'acudeix una, si m'hi poso a pensar que també desvetllaré el seu final, però escolta, és del 2021 també, espavil, ja he tingut temps.
8: Vinga.
9: De fet, no és el final, sinó és l'inici de la nova sèrie, Dexter New Blood. També té una estètica així de neu i passa en un poble gelat i tal. El fill de Dexter acaba matant a Dexter i al final, després, els anys després, quan van fer les noves sèries, sap que no va morir perquè el fred va ralentitzar l'hemorràgia. Yeah. Com te salves d'un tret al cor gràcies al fred? Bueno, és la millor excusa que van trobar.
8: Sí,
9: s'havien de fer noves temporades i no tenien més opció.
8: O sigui, si el dispar hagués estat en una altra part del cos, t'ho compro, però el cor és impossible.
9: Amb un rifle, eh? Que allò que dius... Que...
8: Ah, de precisió, més o menys. Sí. Claro. Claro que sí.
10: A Pokémon també hi deu haver persones que es congelin.
8: Hi ha los Simpson.
9: No, ara mateix no.
10: Segur que hi ha alguna cosa de gel en algun...
9: És que ara estic intentant recordar... algo deu haver-hi, però no recordo. Doncs
8: pues mira, tens 2 minuts per recordar-ho.
9: No, no, doncs pues no me pressionis, eh? Perquè jo tampoc funciono així. Però,
10: bueno, no funciona sota pressió així. Avui dura 28, mira.
8: No.
10: No pot ser?
8: No.
10: Portem 400 programes estirant el xicle aquest.
9: A los Simpsons, és veritat, hi ha un senyor, es va ficar un senyor, un secundari de la sèrie, es va ficar dintre d'una de les neveres del Badulaque i es va quedar congelat, i Apu, l'amo del Badulaque, ell venia com una atracció turística, no? I deixava passar a la gent a veure l'home congelat.
10: Bueno, ha arribat Quim Gasó ja, eh?
9: Ah, sí?
8: Sí?
9: Sí, ens ha saludat.
10: Podem estar tranquils.
8: Molt bé. Doncs va, un minut, no sé, d'aquestes sèries, quina més us agradi? Quina és la que més...
10: Jo sóc el que més n'ha vist de totes, de fet.
9: Jo...
8: I el que menys ha intervingut de tots.
9: Sí, això és veritat.
10: Bueno, nois, si un dia no tiro el carro, no, se'm pot perdonar, jo crec.
9: A mi m'interessa, Altered Carbon i aquesta del Volcán, que hem repassat, és la Catla.
8: Aquesta també, la de la sang helada, a mi també m'ha agradat.
9: Bueno. Home, Catla, tu te la pots mirar aquest estiu.
10: No,
8: bueno,
10: no
8: pensa que ara em queden 3 setmanes d'estiu, tampoc en tinc tant.
10: No prioritzis, clar, estem ja on et penses que estàs tu ja.
8: Clar.
10: Si tinguessis tot l'estiu per endavant.
8: Sí.
9: Bueno, escolta,
8: una
9: això...
8: Una de les coses que passen més ràpid són els estius.
10: Quin dia estem avui?
8: Estem a 3 d'agost.
9: A 6 d'agost.
10: molt bé.
9: I tu què... Dic, tu què te mires un capítol al dia? Això són 8 capítols, Judit, en una setmana...
8: Però és que vaig dir que em volia mirar més.
9: Vale.
8: O sigui, de les sèries
10: ja estan
8: que
10: dites,
8: que
10: ara no et pots afegir a les coses que veuràs.
8: Ja no tinc temps. Que puc fer algun canvi, sí, però...
9: Ah, claro.
8: És el que hi ha. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
9: Adeu.
8: Fins aquí, l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulleda Ràdio.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Mútua Mollet busca les imatges que inspiraran tot el 2027. L'entitat ha posat en marxa un concurs de fotografia per escollir les 12 imatges que formaran part del seu calendari l'any vinent. La iniciativa, que porta per lema 12 fotografies, 12 premis, està oberta a totes les persones majors de 18 anys residents a Catalunya. Cada participant pot presentar fins a dues fotografies originals abans del 15 de setembre a través del web mútuamollet.cat i allà hi haurà un formulari. Les fotografies poden estar relacionades amb la natura, la vida saludable, la sostenibilitat, l'esport o el respecte pel medi ambient. Hi haurà 12 fotografies guanyadores que podran rebre una experiència per a dues persones al celler de Can Roda de Martorelles. I des d'aquest setembre són molts dies en què les persones tornen a la feina després de les vacances i amb la tornada als horaris i els despertadors i les obligacions habituals també poden aparèixer sensacions de cansament, falta de motivació o irritabilitat. És el que popularment es coneix com a síndrome postvacacional. La psicòloga molletana Teresa Prades ha dit que és completament normal estar així quan tornem a la feina. Els primers dies podem estar més cansats i desmotivats o fins i tot una mica tristos i cal donar-nos temps per recuperar el ritme.
1: És normal sentir-se així, no? De dir, bueno, a més, també els dies comencen a fer-se fosc abans. Clar, això, la natura no ajuda gaire, no? Perquè vens d'una època que, bueno, és d'hora fins tard, no hi ha horaris, no? Fa caloreta. I ara vens, però, bueno, tothom es tanca, no? Diguéssim, ve una època de tancament més aviat. Llavors és normal sentir-se així, el que passa que, bueno, és veure que cada etapa de l'any té les seves coses bones i fixar-nos en això i no fixar-nos en lo negatiu.
0: El setembre, però, també pot ser una oportunitat per començar de nou, recuperar hàbits saludables i marcar nous reptes.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui entra al Espai Solidari una convidada excepcional. És un privilegi per nosaltres comptar amb ella. Pilar Planella de Rubinat. És una peça clau de la promoció del benestar i la dignitat de les persones grans, com a cap de la Unitat Territorial de Promoció de les Persones Grans i del Voluntariat. Però el seu compromís social va més enllà. També forma part del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de l'Ajuntament de Lleida. Però, a més, la Pilar és part de la família del Picat Solidari, la nostra entitat, on el seu espírit solidari i el seu lideratge són una inspiració per a totes nosaltres. Benvinguda, Pilar.
3: Gràcies. Gràcies per la presentació, que...
2: és la veritat, i
3: bueno,
2: ja està.
4: Bueno. Avui et tocava. Altres vegades has vingut aquí a acompanyar-nos a entrevista, sí, avui tocava.
3: És més fàcil estar a l'altre cantó,
4: sí,
3: eh?
4: Avui tocava aquest espai de glòria. Bueno, va, avui...
2: Bueno, però amb aquest currículum tenies que venir com a convidada, perquè tens molt a dir.
4: Avui volem obrir una conversa sobre un tema que ens afecta a totes les persones, més tard o més d'hora, que és què significa fer-se gran. No? El tema d'avui és la gent gran i el procés d'envelliment. Un viatge que no només defineix a les persones grans, sinó també a la societat que les acompanyem, o en aquest cas tu que les acompanyes. Com és habitual, comencem pel principi de tot. Què entenem per gent gran avui en dia?
3: El concepte de gent gran ha canviat. Ha canviat darrerament perquè també les generacions que s'incorporen ara a lo que anomenem gent gran també han canviat. D'entrada tenim una esperança de vida molt més llarga que només dos o tres generacions enrere. Això ja marca una diferència important. Un altre tret també característic és que aquestes generacions que s'estan incorporant a la jubilació venen moltes del baby boom, a partir dels anys 50, 55, 60, 65. Això vol dir que són generacions que han tingut més possibilitats de formació, d'estudis, de treball, de lleure, de benestar social, de salut, econòmic, i això condiciona també les condicions amb les quals envelleixen. No és el mateix una persona que potser pues, ha tingut una alimentació més deficitària, que ha treballat una feina dura al camp, que una persona que té una alimentació correcta, amb una feina pues, moltes vegades una mica pot ser més relaxada, amb més oportunitats d'accés a la salut, d'accés al lleure, i això marca molt envelliment. Per tant, tenim una franja de gent gran molt àmplia que podríem situar pues, a partir dels 60 i fins als 90, 95 i 100. Cada cop hi ha més centenaris. I això una mica és l'envelliment que es trobem avui en dia. Què s'ha de fer? S'ha de fer, sobretot, un suport i un acompanyament en aquesta gent gran, perquè, clar, fins ara, les generacions que ens han precedit, pues, pot ser d'anys, i a partir de la jubilació podem parlar de 10, 15, ara estem parlant d'una etapa que ve bé pot abarcar pues, 30 anys tranquil·lament, si més no. I molts d'aquests anys amb molta qualitat de vida. No podem ja marcar la gent gran per edat, sinó per situacions. Situacions vitals, situacions de salut, l'hem de definir d'una altra manera.
2: Clar, Pilar, abans les persones grans sempre depenien o estaven integrades en el nucli familiar. Quins efectes creus que té en el benestar de la gent gran este canvi de paradigma de que les persones grans no acabin els seus dies en els nuclis familiars?
3: Clar, la situació social ha canviat molt, les famílies ja no són les famílies tradicionals que en tenien fins ara, els fills, doncs, molts ja no viuen ni tan sols al mateix país que la persona gran, i això fa que la persona visqui més anys sola.
2: Yeah.
3: Què s'ha de fer? Una mica és donar quan la persona, mentre la persona pugui viure sola i en el seu entorn i en el seu, amb el seu sistema de vida i amb les seues condicions de vida, això s'ha de potenciar. Quan aquesta persona comença a tenir les mancances pròpies de l'edat, el que s'ha de fer és donar suport, perquè bé, aquesta persona pugui viure a casa seva el temps que sigui possible o el temps que ella vulgui.
2: És molt
3: perquè
2: important.
3: L'important,
2: clar,
3: sobretot, és respectar la llibertat de decisió d'aquestes persones i el projecte de vida que elles han fet.
4: Clar, perquè a part, no, ara que parlàvem d'això, no, d'aquesta integració a la família, abans era així, no? Vull dir, tu tenies un nucli familiar o bé per la part paterna o per la part materna, tu creixes a casa dels teus padrins, no? Ara jo em situo com a neta. Això ara també ha canviat, no? Cada nucli familiar, els nuclis familiars són més petits i cadascú també té també té el seu espai. Clar, en aquest cas, la gent gran, tu creus que vol seguir tenint aquesta vida independent? Perquè a mi, clar, em venen al cap les meves dos padrines que ja no estan vives, però les meves dos padrines volien estar a casa seva soles el màxim de temps possible fins que realment van necessitar suport i van haver de venir a casa perquè ho van poder gestionar d'aquesta manera, no? Però també hi ha aquest canvi de percepció de nosaltres mateixes com a persones grans, no? No sé si...
3: Sí, sí, totalment. Vull dir, penso que les persones que ara arriben a la jubilació, que estan ara en procés d'envelliment, valoren molt la seva autonomia, valoren molt la seva llibertat, valoren molt el seu espai, valoren molt el seu sistema de vida. Vull dir, són persones que han tingut una altra vivència, són potser de les primeres generacions que han pogut treballar, que han tingut una feina remunerada, que han tingut alguna responsabilitat. Moltes han estat a la lluita política i reivindicativa de drets socials i elles volen poder gaudir d'això que elles han aconseguit per les seues filles. Llavors també ho volen poder gaudir. Llavors, sempre que la persona vulgui, ha de procurar estar en el seu domicili i ha de ser el més vàlida possible. I els fills han d'intentar no interferir si la persona gran no ho necessita. Si la persona es pot desenvolupar per si sola, no cal que el fill o la filla vagi i li digui has de fer això, has de fer allò. Si la persona no demana ajuda i no demana suport, evidentment sempre quan hi ha una situació que s'està sortint de mare, s'ha de respectar aquesta llibertat i que la persona en pugui decidir. Vull dir, el que moltes persones te manifesten és, clar, és que jo vaig al metge, el metge és l'exemple típic, però n'hi podria haver d'altres, vaig al metge i el metge no em parla a mi, parla a la meva filla. I li explica el diagnòstic a la meva filla. I li explica el tractament a la meva filla. I a mi ni tan sols a vegades me pregunta què em passa com me trobo. Això, a veure, és una actitud edatista total. Vull dir, la persona gran, si no et diuen el contrari, és autònoma, és capaç i s'ha de parlar amb ella i no pues, amb certes conductes també d'infantilització. Si una senyora es diu Carme tota la vida, perquè li han de dir Carmeta quan se fa gran.
4: Clar.
3: Llavors, totes aquestes conductes que a vegades emmascarem amb el carinyo, pues, no deixen de ser una conducta edatista que la persona gran no vol. Vull dir, si tota la vida han dit Carme, pues és Carme, a no ser que li digui el contrari. Bueno, llavors, totes aquestes són actituds que moltes vegades, igual que l'atenció als fills, a vegades vestit de cura i de carinyo, i el que hi ha és un control i un discapacitat a la mare d'aquelles capacitats que encara té.
5: És veritat que primer els fills a vegades tenim aquest error d'intentar protegir massa. També te voldria que parlessis una mica de com són els roles, no? Perquè en general són parelles que arriben a velles juntes, que ja tenen un recorregut llarg i en teoria pues, la mare és la que o ella s'encarrega de les cures i de la família i ell de les aportacions econòmiques i això canvia. I m'agradaria molt que parléssim d'això, de quines diferències observes tu en com viuen la bellesa els homes i les dones, perquè mon pare, per exemple, va passar de el que proveeix la economia a ser cuidador d'una dona amb Alzheimer, no?
3: Normalment, qui assumeix el rol de cuidadora perquè ho ha fet tota la vida és la dona. Sí que hi ha casos en què, pues, bueno, per circumstàncies de malaltia, el cuidador passa a ser l'home, però en norma general la cuidadora sol ser la dona. Que passa que, clar, que el tema de la cura, jo penso que s'ha de revaloritzar. S'ha de revaloritzar la cura que fa la dona respecte al marit, la cura que fa la filla respecte al pare o a la mare, i la cura que fan els cuidadors professionals, perquè també fan una funció molt important, i s'ha de revaloritzar. I la cura ha de ser un tema social, és a dir, no, la cura hauria de tornar a ser una cosa comunitària. Tots hem de tenir cura de tots. Perquè avui jo puc necessitar la cura, demà la pots necessitar tu, una circumstància que, pel que sigui, t'ha fet en una etapa vulnerable o fràgil i que tinguis una xarxa de suport comunitari, doncs te pot ajudar a superar aquesta situació. Per tant, hem de tornar a recuperar la cultura de la cura com un valor bàsic, no com una cosa pesada i que només fan doncs, bueno, col·lectius que no saben fer res més, per dir-ho així, que moltes vegades s'entén la cura i això. No? Hem de tornar a donar-li el valor que té, el valor que té i que és una cosa de tots amb tots, no de grans o de joves amb persones grans, sinó de tots amb tots, amb els infants, amb persones amb discapacitat, amb persones que per qualsevol motiu estan passant per una situació complicada i aquesta cura l'hem de tornar una mica a interioritzar tots com a persones i com a societat.
5: Pues que demà amb aquesta frase, la cura és un valor bàsic i social, sí. Això és el que has dit, pues mira, sí. Tenim titular.
4: Clar, també, ara que parlava és de cures i parlem de cures i gent gran. No sé si me'n vaig una miqueta de mare amb el que vaig a dir ara, però clar, jo recordo que a mi de petita qui em cuidaven eren els meus padrins, i ara, no, que en algun moment serem pares amb la meva parella, estem pensant logística familiar perquè els dos padrins puguin atendre als seus nets, però també a la vegada comptem amb aquests padrins i padrines perquè ens acompanyin a fer aquestes cures dels seus nets, però que en realitat són els nostres fills, no? Clar, aquesta cura també és intergeneracional, amb el que deies. No sols són persones receptores de cures, sinó persones que, com que estan jubilades i no tenen res a fer, no?, com aquests col·lectius que ara parlaves tu, pues han d'encarregar de les cures familiars perquè jo he d'anar a treballar, no?
5: Tenen com l'obligació.
3: Sí. Això hi ha una expressió que utilitzen alguns teòrics, que són los abuelos esclavos. Aquells avis que, jolines, els hi porten la criatura a les 8 del matí i la van a recollir a les 8 del vespre. I els has de donar banyada i sopada. A veure, entre això i que les famílies ajudin a la cura dels nens, a més és bo que els nets tinguin contacte amb els avis, que convisquin amb ells, és bo. Però clar, entre una cosa i l'altra, doncs hi ha un extrem important. Llavors, bueno, penso que sobretot com a dones, que som potser les que assumim aquest rol, també hem de poder dir no. Avui tinc una activitat, és el meu dia, i si no és que el nen està malaltíssim, avui no te'l puc cuidar. Vull dir, hem d'aprendre a dir que no, perquè clar, si no, passa. Te van xupant, i tot el teu projecte vital se'n va en orris per la cura dels nens. A veure, s'han de poder compatibilitzar, vull dir, perquè ja dic que és bo que els nens estiguin amb més nens, però no ens hem de convertir en esclaus dels nostres fills per la seva comoditat.
4: Exacte.
5: Hi ha dos reptes que es preocupen, que són socialment. La situació de dependència, que, bueno, ara tothom passa per la llei de dependència, bueno, és algo com relativament nou, no? Sabe que les famílies ara ja són conscients de que sempre contem amb els serveis socials, no? I la solitud no volguda o no desitjada. Com s'està treballant per oferir a les persones grans un envelliment digne i amb un suport adequat per permetre reduir aquestes afectacions que comporta la dependència?
3: Clar, la dependència és un fenomen relativament nou, fruit potser d'aquest allargament de l'esperança de vida. Clar, a mesura que ens anem fent grans, doncs, bueno, el cos és un mecanisme que va fallant i que va, doncs, tenint les seues pèrdues, i això s'ha d'anar una mica acompanyant. Una mica hi ha tot un seguit de serveis que el que pretenen també és ajudar i donar suport a que la persona pugui continuar vivint a casa seva sempre que això sigui viable i que sigui bo pel seu estat general. Arriba un punt que potser no hi ha més remei que buscar un altre recurs alternatiu. Però si hi ha família que respon i que se'n poden fer càrrec i que volen fer-se càrrec, i amb els recursos que tenim és possible una vida en condicions, una vida amb dignitat i una vida amb salut dintre de tot d'aquesta persona, doncs els recursos van adreçats amb això. Després també és molt important, i també s'està treballant molt en aquest sentit, el suport als cuidadors familiars. Una persona que es dedica amb cos i ànima a cuidar d'una persona gran acaba portant una motxilla que es fa molt feixuga. Llavors, el poder treballar això des d'aspectes, doncs, com mobilitzar la persona en les millors condicions per no fer ni mal a la persona ni fer-te mal tu, que puguin desfogar-se de l'angoixa que els suposa. Moltes vegades hi ha gent gran que, bueno, doncs, per la malaltia arriben a ser inclús una mica tirants, que puguin desfogar-se, que puguin tenir un espai on parlar, on dialogar, se'ls ofereixen...
5: Que doncs, puguin verbalitzar les angoixes.
3: Correcte, i que se'ls pugui acompanyar en aquest procés. Doncs des de grups de cuidadors, que fan tallers de mindfulness, que fan art-teràpia, que fan teatre social... Tot això ajuda a que la persona tingui aquest espai per ella, sapiguent que la persona dependent està atesa perquè hi ha un suport a domicili mentre es fa aquestes activitats, i ja està. I es donen aquests espais també a la persona cuidadora. Això és molt important. I respecte a la solitud, que és l'altre tema que em comentàveu, bueno, és el gran, entre cometes, descobriment que hem fet a partir de la pandèmia. Vull dir, suposo que tots, més o menys, abans ja anaves sonant, persones que estan soles, però una mica la pandèmia ho ha acabat d'evidenciar. Aquelles persones que s'han quedat sense cap xarxa social, perquè potser familiars no en tenien, però que han perdut la xarxa social. I la solitud és un problema molt important, perquè és dur de reconèixer que estàs sol, perquè inclús hi ha persones que se senten soles tot i tenir família. Doncs reconèixer que tens 2-3 fills i que te sents sol és molt dur. I la solitud influencia de manera directíssima en la salut. Hi ha més consum de medicaments, hi ha més visites al metge, i el que hi ha són programes que a través de l'acció del voluntariat i de l'acció comunitària volen donar suport i sortida amb aquestes persones, que tornin a tenir una xarxa social que les aculli, que els ofereixi això que han perdut.
4: Jo volia tornar un moment a lo dels cuidadors, perquè no sé si... Bueno, a mi m'ha resultat així interessant el fet que si els programes aquests o aquests espais que creeu per a persones cuidadores són per a cuidadors i cuidadores professionals o també per a particulars. Per exemple, si

0: o a casa que té algun d'aquests rols.
1: Sí, sí. I la part emocional és importantíssima, vull dir, són gent que han deixat de fer tot el seu, que han deixat també de fer les seues activitats, mm-hmm. potser de treballar o no, perquè clar, suposo que han de treballar, però tot la resta ha quedat en segon termini, no? I cansa molt, sobretot en aquests casos de malalties més de tipus demència, que a vegades la persona gran no se n'adona i arriba a ser pues, cruel i pesada, i, bueno, i que això carregue molt anímicament, si no pots una mica trobar en espai on alliberar-te i veure que no et passa només a tu, que li passa amb aquesta, amb aquesta, amb aquell, i que tots han passat pel mateix, doncs, bueno, això també ajuda a, bueno, a tranquil·litzar-te una mica i a estar tu millor per poder tu cuidar millor.
2: Clar. I abans d'anar a l'última pregunta que fem a totes les nostres convidades, sí que m'agradaria preguntar-te sobre la solitud no desitjada. Per exemple, jo quan estava estudiant i així, volia estudiar fora i vaig mirar les possibilitats que hi havia de poder compartir pis i així, i per exemple, sé que a la zona de Barcelona tenen com un projecte intergeneracional, que és que hi ha persones que estan soles, que acullen a estudiants a un lloguer social, és a dir, un lloguer molt baix, el problema de l'habitatge juvenil i a la vegada la solitud no desitjada de les persones grans. Podem trobar projectes, potser no com aquest, però similars aquí a Lleida?
1: De fet, hi va ser. I va ser el dia viure com viure. Duia a terme una entitat bancària a través d'una fundació. Llavors, clar, hi havia com una petita subvenció a la persona gran per les despeses que pogués tenir aquest estudiant. Pues, més consum de llum, aigua calenta, etc. Hi havia tècnics que feien el seguiment, però bueno, una vegada va deixar aquesta entitat, pues, bueno, va canviar de... va desaparèixer, una mica el problema es va perdre. Però bueno, era molt interessant, però també molt complicat.
2: Sí, no ha de ser fàcil.
1: Perquè no era fàcil compatibilitzar.
2: Sí.
1: Però bueno, però les parelles que van funcionar, la veritat és que va ser una experiència molt xula. I de fet, moltes ja van acabar la seva estada universitària a Lleida i continuen tenint relació amb aquella persona gran. Però bueno, també hi havia els seus conflictes.
2: Home, ha de ser complicat compatibilitzar la vida d'una persona gran a la d'un estudiant de carrera o d'FP que estàs com en moments vitals totalment diferents.
1: Després hi ha un programa que patrocina Fundació La Caixa amb Corroja i en cas de Lleida amb l'Ajuntament de Lleida, que es diu Sempre Acompanyats. És un programa que es fa d'altres territoris de Catalunya i també estan ja implementant-lo en d'altres territoris de l'Estat, i que és un programa que pretén això, pues, a través de l'acció voluntària en un primer moment i després en la inserció comunitària d'aquestes persones, que puguin tornar a establir aquestes relacions, aquesta xarxa social que els hi doni suport. És un programa que compta amb tota una validació científica darrere i amb uns textos de valoració abans i després. Vull dir que és un programa que no naix així, no, sinó que té una fonamentació científica molt important i que, bueno, pues que està funcionant molt bé. I després hi ha altres entitats també amb una llarga trajectòria a Barcelona, per exemple, que ja fa uns anys que també estan implementats a Lleida, que és la Fundació Amics de la Gent Gran, que també pretén, pues, treballar a través de voluntaris. Doncs un i altre programa es complementen i treballen una mica plegats.
2: Aniríem ja a l'última pregunta. Ja saps el que és l'espai solidari, ahí sí que anirem a per feina.
1: Venga.
2: Què significa per tu la solidaritat, Pilar?
1: Ara, per mi significa empatia. Donar als altres no el que em sobre, sinó el que per mi té valor. El temps, l'experiència, els coneixements, els valors. Això per mi és ser solidari. No donar 10 cèntims que em sobren, sinó donar el que per mi realment és important, que és això, no? Temps, experiència, valors, coneixements, etc.
0: Avui tanca l'Espai Solidari la Pilar Planella de Rubinat. Moltes gràcies per portar-nos un tema tan interessant. Penso que el tema que ens has portat tu és global i que ho havien d'entomar. Moltes gràcies, Pilar.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Pilar.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
5: Fogots, un programa que pretén informar i donar

0: donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: La pandèmia de la Covid ha tingut un impacte profund en la salut mental global. Segons l'Organització Mundial de la Salut, els trastorns d'ansietat i depressió van augmentar un 25% a nivell mundial durant els primers anys de la pandèmia. A Espanya, un estudi realitzat per l'Institut Nacional d'Estadística va mostrar que el 40% de la població va reportar un augment significatiu en els nivells d'ansietat i estrès durant els períodes més crítics del confinament.
1: A més, les dades recentment publicades indiquen que els intents de suïcidi han augmentat un 10% durant els darrers anys, amb un increment notable en els joves adults. Aquestes xifres subratllen l'urgència de donar suport a la salut mental i de promoure estratègies que ens ajudin a afrontar les dificultats emocionals amb més eficàcia.
0: L'acceptació i l'expressió de la vulnerabilitat poden jugar un paper fonamental en la millora del benestar mental en aquest context. Un estudi de la Journal of Clinical Psychology va trobar que les persones que practiquen l'autocompassió i l'obertura emocional mostren una major resiliència davant l'estrès i una reducció en els símptomes de depressió i ansietat.
1: Parlar de vulnerabilitat no només és important per gestionar l'estrès i l'ansietat, sinó també per reduir l'estigma associat a la salut mental. Quan acceptem les nostres emocions i compartim les nostres experiències, podem construir connexions més fortes i un ambient de suport que és essencial per al nostre benestar.
0: Gràcies per acompanyar-nos en aquest nou episodi, on explorarem com la vulnerabilitat pot ser una eina poderosa per afrontar els desafiaments emocionals i millorar la nostra qualitat de vida.
1: I ho farem, com sempre, en un viatge per diferents seccions on conversarem amb convidades molt especials que ens ajudaran a ampliar la visió i a reflexionar sobre aquest concepte i com integrar-lo a la nostra vida diària. Som la Mariona Rabassa Irla i en Jordi Muñoz Jovell, i això és L'Eixida.

0: a l'èxit i al fracàs, aquests dos grans impostors, tracta'ls amb la mateixa indiferència. Rudyard Kipling, escriptor britànic.
1: Rio de Janeiro, 21 d'agost de 2016. L'estadi Maracanà de la ciutat brasilera acomiada amb una gran cerimònia els 31ens Jocs Olímpics d'estiu, els primers que es disputen a Amèrica del Sud. Com sempre passa en aquests casos, un cop acabada la temporada olímpica, la premsa internacional s'afanya a deliberar el nom dels seus protagonistes estel·lars. Perquè sí, perquè cada edició necessita dels seus herois, i Rio 2016 ja ha dictat sentència. Les principals figures són dos vells coneguts, el nedador nord-americà Michael Phelps i el velocista jamaicà Usain Bolt, dos prodigis per als quals aquestes han estat les seves últimes olimpiades. No hi han hagut sorpreses, o sí? Entre aquestes icones mundials apareix un nou nom, Simone Biles, una jove gimnasta estatunidenca de només 19 anys que acaba de guanyar 4 dels 6 ors possibles en els seus primers jocs. Un debut que supera el de Nadia Comaneci a Montreal 76 i que iguala el d'una altra llegenda de la gimnàstica artística, el de la soviètica Larisa Latinina a Melbourne 56. Aquestes victòries se li sumen 10 títols mundials que la converteixen en la primera gimnasta de la història en guanyar 3 campionats mundials consecutius al programa complet. Acaba de néixer una llegenda. Però d'on surt aquesta meravella?

Simone Biles va néixer a Ohio el 14 de març de 1997. Amb només 3 anys, els serveis socials de Columbus van haver d'intervenir per rescatar-la a ella i els seus 3 germans de la mare, Shannon Biles, que estava immersa en la droga i en l'alcoholisme. Els seus avis materns van adoptar-la i van exercir de pares d'ella i de la seva germana Adria. Quan tenia 6 anys, durant una visita escolar a un centre de gimnàstica artística, Biles va deixar meravellats els instructors en fer espontàniament algunes piruetes, cosa que els entrenadors van saber aprofitar. Així va començar la carrera d'aquesta ventafocs de l'esport d'elit estatunidenc. El 23 de juliol de 2021, Tòquio, Japó. Comença una nova edició dels Jocs Olímpics, un any més tard per la pandèmia, amb Simone Biles acaparant tots els focus d'atenció. La gimnasta nord-americana és un exemple de superació i de talent. Una infància marcada per l'orfandat i el dur episodi dels abusos sexuals al si de l'equip olímpic dels Estats Units, del qual Biles reconeix el 2018 haver-ne estat víctima. L'expectativa i l'atenció mediàtica són immenses. Totes les mirades centrades en aquest prodigi de la naturalesa, preparades per veure la destresa de la dona meravella del segle XXI. Algú que amb el seu talent fascina tant que el comptador del marc mental, en lloc de sumar, comença a restar ors, medalles i experiències. Està obligada a ser perfecta, a embadalir-nos fent coses mai vistes. En aquest context es presenta a l'Ariake Arena el primer dia de competició. Segurament res de nou en el seu panorama. El pa de cada dia. No per conegut, menys insuportable. Però alguna cosa passa aquell dimarts 27 de juliol. Després de saltar i competir a la primera prova per equips, decideix aturar-se fent un salt encara molt més important. Es retira de la competició olímpica perquè no se sent preparada per competir i creu que, a més de perjudicar el seu equip, pot prendre mal. Fa el gran salt, el més important, el salt de la valentia de trencar la roda i dir prou. Competir i deixar-se emportar per la inèrcia és el més senzill. No defraudar les expectatives pròpies i alienes, complaure la mirada dels altres, els interessos creats al seu voltant. El més difícil és parar. En aquell moment no només té cura de la part física, sinó també humana, del sentit. Hem de protegir la nostra ment i el nostre cos i no limitar-nos a fer el que el món vol que fem, perquè podem acabar sortint en llitera. Ja no confio tant en mi mateixa. Potser és per fer-me gran. Hi va haver un parell de dies en què tothom em tuitejava i sentia el pes del món. No som només atletes. Són persones al cap i a la fi i de vegades cal fer un pas enrere. Això és el que va declarar Biles, cansada de no gaudir des de feia temps del que en principi era la seva passió. Hi ha medalles invisibles de valor incalculable. Medalles cap al llegat que poden deixar transcendeixen el guanyar o perdre del nostre dia a dia, o fins i tot d'uns Jocs Olímpics, el gran escenari en el món de la competició esportiva. I a Tòquio la va guanyar Biles amb el seu salt més valent. Un salt que no deixa cap rècord, però que deixarà marca per sempre. Un salt que ens impulsa a continuar validant els nostres límits. Allò que som, podem i volem ser. No hi ha dubte. Biles és una llegenda viva de l'esport.

0: El 2023, Catalunya va notificar 626 defuncions per suïcidi i autolesió. Una xifra que representa una petita disminució respecte a l'any anterior, però encara es manté per sobre dels nivells prepandèmia. I és que, com dèiem al principi del programa, les darreres dades de sobre salut mental apunten a un deteriorament general clar com a conseqüència de la pandèmia de la Covid, especialment entre els menors.
1: Segons dades del Departament de Salut de la Generalitat del 2022, les hospitalitzacions per problemes de salut mental infantil i juvenil van pujar un 40% respecte a abans de la Covid. Aquest fet ha obligat, per fi, a posar la salut mental a les agendes públiques com una prioritat i per invertir-hi més recursos en la prevenció i l'atenció.
0: Per parlar de tot plegat, avui tenim la sort de comptar amb dues persones que es troben a primera línia d'aquesta lluita contra el deteriorament de la salut mental de la població. L'una, des de la Generalitat, liderant el Pacte Nacional de Salut Mental a Catalunya, una iniciativa que es troba en fase d'expansió amb l'objectiu d'exercir un lideratge en l'abordatge integral de les polítiques en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional. L'altra, des d'una de les entitats sense ànim de lucre que més coneixen la realitat de la conducta suïcida, l'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi. Sens dubte, dues figures cabdals per entendre l'estat actual català en la matèria.
1: Avui tenim el privilegi de comptar amb la Magda Casamitjana, actual directora del Pacte Nacional sobre Salut Mental. El seu treball se centra en la promoció d'estratègies integrades per abordar els desafiaments en salut mental, una iniciativa per coordinar i vetllar les polítiques de salut mental de tots els departaments amb l'objectiu d'acabar esdevenint una xarxa de salut mental accessible i resolutiva a tot Catalunya. La Magda aporta una perspectiva valuosa sobre les iniciatives actuals i els seus futurs plans per reforçar el sistema de salut mental.
2: També ens acompanya Clara Rubio, presidenta de l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi. La Clara és una destacada defensora de la salut mental i la prevenció del suïcidi i sota la seva direcció l'associació ha desenvolupat diverses iniciatives i programes orientats a reduir la incidència del suïcidi i a proporcionar suport a persones en risc. La seva feina es concentra en la sensibilització, la formació i el suport comunitari amb l'objectiu de salvar vides i oferir recursos essencials per a aquells que ho necessiten. La Clara ens oferirà una perspectiva profunda sobre les estratègies de prevenció i el suport disponible a Catalunya. I sense més, molt benvingudes a les dues. És un privilegi tenir-vos aquí.
3: Molt bon dia. Hola.
1: Benvingudes, Magda, Clara. En l'últim capítol de l'Eixida parlàvem dels vincles i de l'impacte que tenen les pantalles en aquests. Creieu que tenen impacte directe amb la salut mental? Com estan afectant els canvis que estem vivint, accelerats sobretot arran de la pandèmia de la Covid, en la forma de relacionar-nos amb els uns amb els altres, amb els estudis, amb la feina, amb els amics, amb la família, en el nostre benestar?
3: Bé, jo diria que primer de tot que el model de societat ha canviat moltíssim. Moltíssim vol dir no abans de la Covid, però sí de generació en generació la societat ha esdevingut totalment diferent a la que, per exemple, podia haver viscut jo, no? Hi ha un estudi que diu que les persones que van néixer l'any 63, com jo, tenien, per exemple, 7, 8, 9 referents que sempre que ens pogués passar alguna cosa, sempre teníem un referent a qui poder anar a explicar o que ens pogués escoltar. I eren doncs, els pares, perquè la família era molt més tradicional, els avis, algun profe d'activitats extraescolars o algun amic. Però tenies un ventall d'unes quantes persones de referents. Al cap de 10 anys, el 73 o el 75, passa només a 5. I del 75 fins ara, el 2024, la gent ens diu que no tenen un o cap referent. És a dir, que les persones joves, a l'hora de demanar més que ajuda, a l'hora de poder conviure o poder expressar els seus sentiments, acaben tenint només un amic. I, per tant, les xarxes socials han anat substituint totes les preguntes i totes les necessitats que té una persona jove, la pregunta directament a la màquina i, per tant, comencem a veure un rol de vincle directament amb la màquina en lloc d'una persona.
1: Hi ha una precarització, per tant, dels vincles, perquè molts cops es parla que molts d'aquests problemes podrien anar derivats de la precarització econòmica del jovent, de la societat actual, l'accés a l'habitatge, però paral·lelament a això és evident que hi ha una precarització dels vincles.
3: Totalment, d'aquest canvi de model de societat. Un canvi de model que va més enllà de la competitivitat, de la individualitat, de conviure poc entre uns i els altres. No? Per tant, ara des de les escoles ja comencen les associacions de pare a crear-se hàbits per trobar-se primer els pares i en aquest moment també els nanos. No? És a dir, també la gent gran, els grans, anem també amunt i avall i tampoc no tenim ni temps de socialitzar. No? I això ha provocat aquest canvi de societat que no és només a nivell de Catalunya i d'Espanya, sinó que estem treballant amb l'Organització Mundial de la Salut i és a tot el món. A tot el món. La tendència a recluir-se, la tendència a quedar-se sol, la tendència a estar només pendent de la màquina que et va xuclant, és el que en aquest moment estem veient arreu del món.
4: I aquest element, només també per portar-ho a l'àmbit de prevenció del suïcidi, el que s'identifica és que és l'element comú com a factor de risc, no? Que a diferents nivells poblacionals no és el mateix doncs, la prevenció del suïcidi enfocada a joves que a gent gran, no? Perquè els factors de risc o factors de protecció són molt diferents, no? I en un context vital molt diferenciat, és veritat que aquesta importància de la soledat no volguda, no? D'aquests vincles, és un element comú, no? Ja sigui quan parlem de factors protectors de risc per a joves o de gent gran, no? Per diferents factors o per diferents elements. Per tant, aquesta mirada transversal de la rellevància dels vincles en la prevenció del suïcidi.
5: És un tema transgeneracional perquè no només parlem de les persones que són ja nadives digitals, els joves, els adults ens està afectant també molt, moltíssim, i crec que molts cops no en som prou conscients, doncs pensem que ho tenim, tenim controlat la nostra addicció al pantallisme i no és així.
3: També m'explicaven que en el moment en què es va crear també l'iPhone 4, que em sembla que era el 2000 i pico, és en el moment en què comença a haver-hi a tot el món una alteració o un auge, com si diguéssim, una allau d'ansietats. Comença amb l'iPhone 4 a començar a posar like o no like i, per tant, comença la màquina a interactuar directament amb tu, amb la teva personalitat. I això fa que vulguis o no vulguis, això augmenta també cada vegada més l'ansietat de les persones i també està pendent del que diuen des de la màquina més del que diu un amic o el que diuen a casa teva. No? Vull dir que jo crec que tot el tema del pantallisme ve no perquè sí, sinó perquè verdaderament les persones que han creat aquest mecanisme saben que és un mecanisme que té algoritmes que xuclen i que, per tant, el que fan és gairebé una addicció, per no dir, jo crec que és una addicció, d'estar pendent únic i exclusivament interlocutant amb aquestes pantalles, no? En què no saps verdaderament qui hi ha darrere.
2: I si nosaltres, no, en principi, persones que ja tenim una trajectòria i que hem sabut viure també des d'un altre vessants i altres hàbits de relació, podem dir tranquil·lament que d'alguna manera totes i tots en algun moment vivim o patim aquesta addicció al pantallisme. Què dir d'infants o adolescents o joves que porten pràcticament ja tota la seva vida ja relacionant-se amb això, no? Llegia també un professor de filosofia que parlava analitzava de com precisament la sobreestimulació la que vivim inclús les persones ja madures ens costa de tants estímuls poder prioritzar, jerarquitzar la informació, aquests estímuls i com enfocar-los, no? Com ho pot fer això una persona jove o adolescent o infant quan ja està acostumada tota la vida a tot això, no? A tenir tants camps, a tenir tanta immediatesa, tanta immediatesa, no? I o sigui, quan parles d'aquesta ansietat, no, Magda? Clar, a mi em ve com que però segurament ja es va cronificant, no? Quasi. Si jo ja m'acostumo des d'una edat molt tendra a relacionar-me així, com ho farem?
3: Des del Pacte Nacional de Salut Mental vam fer un document que ja us el faré arribar, que eren les estratègies de sobretot l'ús del pantallisme i de tot el que és internet en general en totes les edats. Molt enfocada també en el que volen i en el que diuen els nens i els joves, no? Finalment, és un document que està molt bé perquè parla dels pares, però també interpel·la directament els joves. Finalment, el que acaba dient és, escolteu, aquest aquest mecanisme, aquesta eina, no desapareixerà. És a dir, continuarem tenint telèfons, iPhones, no sé què, tindrem pantalles, podrem accedir a internet, podrem navegar a tot arreu del món. Per tant, és bo tenir-ho, però sobretot el que cal és una educació molt clara del bé i del mal. És a dir, què pot fer bé aquesta pantalla, què et pot fer bé, i que sàpigues que si l'utilitzes d'aquesta i d'aquesta manera, que sàpigues que la conseqüència és aquesta, aquesta, aquesta. Quan nosaltres teníem una Vespino als 16 anys, doncs, escolta'm, no et donaven la clau i vés-te. És a dir, hauràs de portar cars, vés amb cuidado, si va molt de pressa, no sé què. És a dir, de com utilitzar aquesta eina, perquè aquesta eina no pot desaparèixer ja. Aquesta eina ja forma part de la vila, tal de la nostra vida. I, per tant, l'únic que demanem és utilitzar-la bé, sense por. Ens hem de dir als adolescents i a la gent jove i fins i tot a nosaltres, mireu, hi ha coses que la màquina té, que tu no saps, que et fan mal directament, perquè ja té el mecanisme com per poder tenir-te només concentrat en la seva atenció. No? Per tant, l'educació en temes de noves tecnologies, i ara vindrà la intel·ligència artificial, és indispensable que un país la tingui clara, clara, i que la pugui explicar i que pugui informar a tota la població per saber exactament quins pros i quins contres té aquesta eina.
4: De fet, amb prevenció de la conducta suïcida, doncs es neguen grans recomanacions, no? Doncs que l'OMS estableix, no? I són diferents estratègies. I, per exemple, nosaltres sabem que l'ús de pantalles i d'accés a les xarxes socials va en contra d'aquestes pròpies estratègies. Una era la que clarament deia, comentava la Magda, que com no facilito la capacitat de desenvolupar estratègies d'afrontament, no? A través de desenvolupar aquests vincles que la pantalla m'està limitant, no? M'està modificant la meva conducta relacional, no? Per tant, no puc desenvolupar en una edat on he de ser, no? He d'aprendre, no? A com comunicar-me, com relacionar-me amb altres, per tant, de poder demanar ajuda. Però també quina via d'accés tan fàcil als mitjans letals del suïcidi, no? És a dir, que una persona o un jove vulnerable pot accedir d'una forma il·limitada, doncs, a uns continguts que poden facilitar el seu accés a mitjans letals, no? També és d'idees que potser, doncs, jo no m'estic plantejant, però que aquesta plataforma m'està facilitant. Per tant, no? Una altra vegada, doncs, si no, com comenta la Magda, no? Limitem, eduquem, no? I aquí hi ha diferents teories, no? De quina hauria de ser la millor estratègia, però sí que hi ha un consens generalitzat, doncs, que aquestes eines, aquests mecanismes estan limitant la capacitat dels nostres joves i estan donant informació que pot ser realment contraproduent a l'hora de sortir d'aquestes situacions de crisi o de vulnerabilitat.
2: Entrant precisament en aquesta última part que estàs ara tocant, Magda, també ens preguntàvem això, no? I també, Clara, sabent que la taxa de suïcidi d'intents autolítics prevalents en edat infantojuvenil està creixent, fins a quin punt tot aquest tema que té a veure amb les xarxes socials afecta l'autoestima infantojuvenil, no? Tant a nivell en temes de solitud com la dictadura del like o del dislike, no? Que està, hi ha una finestra cap al món, no? En què jo m'exposo i en què contínuament, abans això, no? Que deia, no? Molts problemes podien entrar, començava i acabant els passadissos de les aules, però ara o dins les aules, però és que ara allò només és el començament de moltes altres coses que s'està prolongant, no? I fins a quin punt el cyberbullying, no? Que està tan present i que sabem que està fent tan mal a nivell de salut mental, no?
4: Totalment. De fet, a nivell de... També per diferenciar els conceptes, és important diferenciar, doncs, el que té a veure amb la conducta autolítica amb la conducta suïcida, no? Perquè al final és veritat que l'objectiu final de la conducta autolítica generalment és diferent a la conducta suïcida, no? I aquest grau d'aquesta voluntat de treure'm la vida, no? Sinó que en aquesta conducta autolítica el que hi ha, doncs, probablement una desregulació emocional, una necessitat de demanda d'ajuda, i és veritat que acaba sent un factor de risc molt important en la conducta suïcida, no? Però sobretot diferenciar aquests dos nivells, aquest tipus de conducta. Dit això, és veritat que les xarxes fan també aparèixer, per exemple, tot el que té a veure amb conductes autolítiques dins de les pròpies xarxes, val? Que són altres maneres de com em puc fer mal, doncs, per exemple, enviant-me missatges que poden ser agressius cap a mi mateixa, no? O a través d'altres persones. Per tant, també l'acte autolític està canviant de forma, una mica relacionat amb aquestes noves formes de relació que s'estan trobant entre els joves. I avui en dia doncs, estan donant una continuïtat a aquestes agressions i a aquestes violències, i a més sota un marc no controlat, no? És a dir, ja no tenim aquest marc controlat, no? Que és l'escola, no? O l'institut o la universitat, sinó que ja estan fora moltes vegades del control.
6: L'eixida. Mirant endins per anar en fora.
7: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Demà dilluns s'inicia la primera fase de les obres de la Rambla Pompeu Fabra, unes obres que comportaran afectacions al trànsit i que tindran una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament, i és que es farà la renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra després de que fa més d'un any es produís un esvoranc. El projecte doncs, inclourà també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegueram, com també la reposició del paviment i la urbanització de la zona afectada. En declaracions a Ràdio Mollet, el regidor d'Obra Pública, Raúl Broto, explicava ara fa un temps que és una obra que van començar a tramitar fa un any i que la llei de contractes i la seva legalitat i temps d'execució pública ha fet allargar aquesta obra tan necessària per la mobilitat a la ciutat.
1: Els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant, ja anem sobrepassant l'any, però sí que aquí una reflexió que crec que hem de fer de manera conjunta, i és que tenim un cronograma que vam treballar conjuntament amb el Consorci Besòs-Tordera, i realment des del 19 de setembre, recordo, o 15 de setembre més o menys, quan va començar el curs passat, que s'activa aquest cronograma en el qual doncs, realitzem el projecte, fem l'aprovació de projecte, realitzem la licitació, fem la licitació i això és el que ens ha portat a pràcticament trigar un any. És molt difícil, veient aquest cronograma, amb la llei de contractes actuals i les casuístiques actuals, poder, d'alguna manera, retallar aquests terminis.
0: S'informarà de les afectacions amb més detall a través de xarxes municipals, mitjançant cartells informatius o amb la senyalització provisional. I Eduard Vidas torna a ser el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja Mollet Baix Vallès. Després de 2 anys coordinant les assemblees del Baix Llobregat, Vidas torna a Mollet, i és que havia estat durant 9 anys al front de l'Assemblea i ara torna a ser aquest tècnic referent de Creu Roja Mollet Baix Vallès. Entre les accions desenvolupades en els darrers mesos per Creu Roja ha estat l'emissió d'una trentena de certificats de vulnerabilitat a les persones migrades que tramitaven la seva regularització.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar en fora.
2: Jo el que també volia dir, sobretot, que també hem de, amb tot aquest enrenou de la salut mental, també hauríem de tenir molt clar què és un trastorn mental i què és malestar emocional. El trastorn mental, com sabeu, doncs, hi ha un DSM-5 que es diuen que tens tots els diagnòstics en què verdaderament tu pateixes un problema de salut mental i que, per tant, es cronificarà i, per tant, tindràs tota la vida, hauràs de conviure amb aquell problema, que pot ser doncs, una esquizofrènia, pot ser un trastorn bipolar o pot ser altres. No? El que ens estem trobant aquí ara és molt malestar emocional, que és igual de perillós o de greu que l'altre. Perquè aquest, el malestar emocional el que fa és que les persones tinguin, com si diguéssim, conseqüències gravíssimes, com de molta angoixa, com d'ofegar-se, és a dir, que aquest malestar ja no és només estar trist, sinó que va molt més enllà i que impedeix a la persona fer una vida normalitzada. Per tant, aquí sí que estem tenint ara verdaderament, en aquest moment, a tot el món, greus problemes amb els temes del malestar emocional. De quina manera els abordem, de quina manera escoltem, de quina manera podem protegir, de quina manera no estan en la mateixa xarxa que els trastorns per no tenir tantes llistes d'espera. No? L'important, sobretot, del jove és que no perdi la seva identitat, que sobretot mantingui, i és molt difícil, és molt difícil.
3: Uh-huh. Llavors, creieu que les xarxes, tot i ser causants directes d'aquest augment del malestar emocional, també poden contribuir a normalitzar el malestar emocional, sobretot entre el jovent? Jo, per exemple, no sóc tan gran, però jo, quan era adolescent, no se'n parlava tant de salut mental. En canvi, ara tinc nebodes adolescents i en parlen amb molta normalitat, veuen, tenen referents a les xarxes, persones influenciadores que en parlen. Clar, és aquesta contradicció, no?, que tenen les xarxes, que per una banda aguditzen el problema, però per l'altra també són aliades en el sentit que ajuden, o no sé si ajuden, això us ho pregunto a vosaltres, a normalitzar justament aquest malestar emocional.
2: Sí, les xarxes són ara el mitjà de comunicació de la gent jove. I, per tant, és aquella xarxa la que tu has d'aprofitar per donar un cop de mà a qui ho necessiti. És el que dèiem, no? Depèn de l'ús del que fas. Però és imprescindible que la nostra generació o que les generacions més grans entenguin que no podem continuar fent el mateix que feien quan nosaltres érem joves. El món ha canviat absolutament i, per tant, hem d'utilitzar les seves eines. I les seves eines en aquest moment doncs, són TikToks, doncs, són Telegram. Ara, per exemple, hi ha gent jove que em diu això del Twitter què és? És a dir, ni ho saben. És a dir, evoluciona tan de pressa que el que hem d'estar és molt alerta per poder interlocutar amb els joves a dintre dels seus espais. Per tant, pot ser dolenta per descomptat, però és molt beneficiosa també.
4: I cada cop més, a més, treballar, nosaltres ho intentem comentar, que no és fàcil, però que és una feina que jo crec que tots hem d'anar incorporant, treballar amb la primera persona, la primera experiència, no? És a dir, que és una manera, i això també és transversal a totes les edats, no? Però, òbviament, amb els joves encara més crític, però que puguem parlar, no? I això ens ho dona, no? Aquest tipus de xarxa, aquest tipus de comunicacions, des de la pròpia experiència, podem connectar molt millor, no? En aquest dolor, no? Generar molta més empatia amb la situació que l'altre pugui estar visquent. No? I, per tant, són persones que poden connectar des de la pròpia experiència, des de la pròpia persona i, per tant, arribar d'una forma molt més impactant al públic doncs, que ens pot interessar.
5: Estem fent un esforç supergran per intentar per tallar aquí la conversa perquè és un regal d'un valor incalculable, no? Totes les aportacions que esteu fent. I per anar tancant, per no quedar-nos tampoc així, ja que el programa d'avui l'estem dedicant al poder de la vulnerabilitat, teníem ganes de preguntar-vos també amb aquest afany també de fer pedagogia, no? Quin poder creieu que té expressar la vulnerabilitat en la salut mental, no? De les persones, de la societat?
2: Per normalitzar la salut mental i per lluitar contra aquest estigma tan horrible, és imprescindible que la gent pugui explicar que la seva vida és el que és, que en un moment determinat ha tingut un problema de salut mental, tant malestar com un trastorn, que l'ha entomat com ha pogut, que ha necessitat per entomar-lo i per sobresortir això, això i això, però que al cap d'un temps sí que ha pogut continuar fent la seva vida, malgrat quedin o no conseqüències. És imprescindible que vegin que la salut mental no és el que veiem en les pel·lícules, no és el que hem vist, que són a tots assassins, violents, no. Si la salut mental està aquí per quedar-se, perquè cada vegada diagnostiquem més. Ara som molts més perquè diagnostiquem molt més. I, per tant, ara fins i tot els nanos joves et diuen jo tinc un TCA, jo tinc un no sé què, jo tinc un LP, jo tinc... Fins i tot ja viuen, no? Però com tractem la resta de persones que sabem que a nosaltres també ens pot passar algun dia aquest tema? Com l'abordem? Per tant, a mi és imprescindible que es pugui explicar l'experiència d'una persona de qualsevol, tant sigui d'un influencer com verdament una persona que ha tingut un trastorn bipolar i que ara té 60 anys i que, per tant, com li ha anat la vida. Hem de també animar a les persones que tinguin problemes de salut mental a continuar sent persones i viure i conviure en la nostra societat. Que també, disculpeu, el 80% dels determinants de la salut són determinants socials. És a dir, té més probabilitat de tenir un problema de salut física o de salut mental aquella persona que viu en barris amb problemes greus, que té dificultats en passar el mes, que té altres problemes econòmics o altres problemes socials, interculturals, amb persones que venen de fora. Jo no sé com la gent tracta els immigrants, com els tracta, sabent com està el seu cap i com està la seva identitat després d'arribar a un país i que sobre li diem que no el volem, sobretot també en tema de gènere. Per tant, hi ha moltes altres vulnerabilitats que, com si diguessin, accentuen la possibilitat de tenir un problema de salut mental i que, per tant, el que hem de fer és entomar les dues, el moment que el passa, però sobretot el moment de poder conviure atacant allò o buscant solucions a allò que li ha provocat. Per tant, són dues vulnerabilitats que s'ajunten moltes vegades.
5: Però, per tant, Magda, estàs fent esment d'un aspecte també molt important, ho dic també, i més això, no?, en clau d'autoajuda o de la simplificació, aquesta part de si tu vols pots i de que tot depèn de tu, no, hem d'apel·lar també, interpel·lar a tots els efectes, no?, de tot, que tenen també contextuals, no?, sociopolítics, econòmics, no?, que també estan allà impactant en el benestar de les persones o en el malestar de les persones, no?, i que no... Perquè de vegades... O si no, hi afegeix un excés de responsabilitat també a que jo me n'he d'en sortir i que si no ho faig és per un problema d'actitud meva o de recursos o que no en sé o que això no.
2: El teu codi postal, provoca, depèn de quin codi postal sigui, molts més problemes per sobreviure que un altre. I els problemes de sobreviure afecten directament a la salut i sobretot també a la salut mental. Això és imprescindible, és imprescindible. Pots tenir molta força, pots ser molt valent, però hi ha un moment en què t'arrossega. I aquí el que estem fent, doncs, sobretot, és mirar exactament qui són aquests punts de vulnerabilitat i intentar minorar-los. Ja sabeu que és molt dur, no? Però sobretot són aquestes dues vulnerabilitats. Se t'afegeix, a més, no, aquest està boig, no, aquest, escolta, no està bé, a sobre encara, no? Per tant, quan més s'explica, quan més es diu, més real es fa el problema i més ajuda es pot obtenir la persona que ho expressa.
5: I, Clara, no sé si volies afegir alguna cosa per tancar.
4: Sí, una mica en línia, no? I pensar una mica també en el futur, no? En aquesta visió que nosaltres compartim completament. Després és veure com integrem aquesta mirada, no?, en els plans de recuperació, en els quals, doncs, òbviament ja no podem obviar, no? Doncs, per exemple, després una persona faci una temptativa, doncs, que només apliquem, no?, un pla medicalitzat, no?, i una tornada a casa, no?, amb uns punts de control, sinó que en aquests plans de recuperació entenem que justament, en línia amb el que comenta la Magda, s'ha d'incorporar, no?, aquesta mirada, és a dir, on viu la persona, quin context té, què pot ser beneficiós per a aquesta recuperació, no?, com la crisi pot esdevenir una oportunitat de tocar totes aquestes potes que estan afectant o que hagin pogut conduir la persona en aquesta, no?, en aquesta ideació o en aquesta temptativa, no?, en casos més greus. Per tant, absolutament aquesta mirada de que la persona forma part d'una comunitat, forma part d'un context i que això, doncs, aquesta mirada s'ha d'incorporar també en aquests processos de recuperació i d'acompanyament.
3: Doncs, Clara, ara sí, amb les teves paraules, malauradament ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a les dues, Magda, Clara, per acompanyar-nos. Ha estat un luxe poder conversar de temes tan sensibles, tan importants, amb persones que cada dia esteu treballant en la matèria i que teniu, a més, un nivell de coneixement, compromís i humanitat que jo crec que va més enllà del vostre càrrec, de la vostra tasca. Moltíssimes gràcies. Esperem retrobar-nos aviat.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Quin plaer.
4: Gràcies. Cap a cap va cremant tota la meva cuirassa, com ganivets
6: esmolats, com la més àgil espasa cap a... Buf, Mariona, quina conversa. Podríem haver seguit obrint finestretes fins l'any que ve.
3: Com a mínim, perquè el tema és que és infinit i a més ens toca moltíssim.
6: I tant, com infinites són les propostes o referències culturals que ens reserva sempre l'Eli amb el pretext. Ja tinc ganes de saber què ens portarà avui.
3: Descobrim-ho, doncs.

Avui, esperant el tren a l'estació, pensant en el guió d'aquest pretext, els meus pensaments dissertaven sobre la fragilitat dels actors i les actrius, de com aquests professionals treballen des de la seva vulnerabilitat, posant-la al servei d'una obra i d'un objectiu artístic col·lectiu. I justament en el llibre que aquests dies està acompanyant els meus trajectes, l'amic de l'escriptora Sigrid Núñez, hi trobava el següent text. En els humans, la composició química d'una llàgrima emocional és diferent de la de les llàgrimes que netegen o lubriquen l'ull, posem per culpa d'un element irritant. Se sap que l'alliberament d'aquestes substàncies químiques pot ser positiva per a qui plora, cosa que explica per què la gent sovint se sent millor després de fer una bona plorada, i que també pot ser el motiu de la popularitat continuada dels llibres i les pel·lícules lacrimògens. Es diu que Laurence Olivier se sentia frustrat perquè, a diferència de molts altres actors, era incapaç de provocar-se les llàgrimes quan volia. Seria interessant conèixer la composició química de les llàgrimes d'un actor i saber a quina de les dues pertany. I jo afegeixo, el fet de no poder plorar a l'escenari o davant d'una càmera feia que Laurence Olivier fos menys fràgil o aquesta dificultat el feia encara més vulnerable? Si un artista ha estat i està absolutament compromès amb la seva vulnerabilitat, amb l'exploració de les seves misèries i les de la societat on vivim, que ha fet de la seva producció discogràfica, teatral i també des de l'activisme, una recerca dels propis límits, de la veritat, de l'honestedat i la fragilitat pròpies, amb una capacitat d'autocrítica que l'ha permès créixer artísticament i professional, aquesta és, sens dubte, Clara Peya, guardonada el 2019 amb el Premi Nacional de Cultura. La seva discografia ens ha mostrat les entranyes del seu estómac per disseccionar l'amor romàntic, ens ha portat a la perifèria dels seus privilegis i ens ha convidat a trencar el corset, títol del seu últim disc, que ens oprimeix. Tot un cant a la imperfecció. La música que ara mateix ens bressola és Nana per a mi, interpretada per la seva amiga Sílvia Pérez Cruz, que ens fa ballar a altes cotes del dolor.

Potser podríem pensar que la màxima expressió de la vulnerabilitat en la literatura la trobem en els llibres autobiogràfics, pel fet que aquest gènere es nodreix de la pròpia vivència com a matèria primera, i la persona que crea i la persona protagonista es fonen amb un alt grau d'exposició de la intimitat. L'escriptora Vivian Gornick fa un intens al·legat al seu llibre La situació i la història, editat per l'altra editorial, sobre la importància de l'autenticitat de les persones creadores, escriptores en aquest cas, que exploren el propi material autobiogràfic en els relats que escriuen, centrant-se en la narrativa o l'escriptura del jo, però no la que t'explica el moment com si descrivís una fotografia, sinó la que guanya perspectiva i és capaç d'entendre la història que hi ha darrere, la que es desmarca d'un exercici testimonial i transcendeix l'ego, sent capaç de transmetre veritat, aportant-nos profunditat d'ànima i autoconeixement. Llegir el seu assaig és assistir a les classes magistrals que ha impartit durant anys a diferents universitats en cursos i tallers d'escriptura i l'oportunitat d'aprendre dels exemples de les obres de Joan Didion, Oscar Wilde, James Baldwin, George Orwell o Marguerite Duras. I com es pot reconèixer aquesta veritat? Doncs aprenent a llegir, reconèixer la veritat, l'honestedat i la fragilitat en l'altre ens connecta directament amb la nostra pròpia veritat. Hi ha dos fenòmens cinematogràfics

i el que s'espera d'ella. La permanent sensació d'indefensió acompanya Mabel al llarg de tot el metratge. La pel·lícula es fixa en l'entorn de la protagonista, on hi ha una absoluta incomprensió cap a ella, que ha de conviure amb un marit irascible que ratlla el maltractament, mentre que els fills són els personatges més empàtics, els quals intenten protegir-la. La interpretació de Rowlands és colossal i molt, molt impactant. Es diu que Cassavetes estava obsessionat en la recerca de la fragilitat i l'autenticitat de les actuacions a les seves pel·lícules i s'envoltava de familiars, amistats i d'actors no professionals per facilitar un ambient agradable en els rodatges. No avisava si estava rodant i gravava escenes llargues sense interrupció, fent ús de lents llargues per afavorir la integració en les emocions del personatge, aconseguint un realisme genuí de gran intensitat. La pel·lícula ens convida a reflexionar sobre allò normal i allò anormal, sobre la malaltia en una societat que també ho està de malalta, on segurament no és desitjable encaixar-hi. I ara sí, acomiadem el pretext dedicat al poder de la vulnerabilitat i a la salut mental amb la música de fons de Fear of the Water, de SYML. El meu nom és Elisabet Alguacil i Valient. Gràcies per acompanyar-nos.

En quina música ets ara mateix? Si ho relacionessis amb una cançó en concret, quina seria? O com seria aquesta cançó? Si no et surt el tema, fixa't simplement en el tempo, la melodia, la intensitat, el gènere musical. Prenent aquesta temperatura musical, activem el nostre radar emocional, que ens permet saber en què estem i què necessitem, per així poder receptar-nos amb més precisió. Per tant, des d'aquí et convido a preguntar-te, i ara mateix, quina música t'aniria bé? Pren-te tot el temps del món per respirar-ho i sentir el tema en tu. Què et produeix? Com et fa sentir? On has arribat amb aquest nou tema? Què tal? Ens permetem normalment aquest exercici tan senzill? En aquest constant exigir-nos, viure cap enfora, produint, complint objectius, atenent demandes, ens donem permís per escoltar la nostra música? Què ens passa, qui som o què necessitem? Ens donem permís per ser? Precisament d'això va la vulnerabilitat. I aquí rau el seu poder. El permís per ser ens obre la porta a l'acceptació, a nosaltres, i també a connectar-nos des de l'autenticitat amb les altres persones, desplegant el millor de qui som, des de la nostra absoluta imperfecció. Des del permís per ser perfectament imperfectes, podem ser millors. Millorem perquè sortim dels estancaments i presses de l'exigència de la perfecció. Tornem a recuperar aire perquè ens donem espais a coses tan comunes, habituals i humanes que tan sovint amaguem als nostres armaris d'aparença, com són precisament la vergonya o la por. Quan no els donem lloc, no els acceptem, ens desconnectem. En aquest sentit, la culpa fa acte de presència per negar, tancar, fugir, amagar i adormir el dolor i la incomoditat de la nostra vulnerabilitat. El nostre propòsit a la vida, en el fons, és connectar-nos entre nosaltres. Per connectar de debò amb el nostre poder, és clau deixar-nos veure, mostrar la nostra vulnerabilitat, això amagat. I estimar és un acte de vulnerabilitat, d'entregar qui som i de compartir les nostres pors. I comença per nosaltres mateixes, mostrar-nos com som, estimar amb tot el cor, encara que no hi hagi garanties. La comunicació, quan es produeix des d'aquesta vulnerabilitat, afavoreix trencar cuirasses i armadures per connectar amb l'altra vulnerabilitat. Des d'aquest altre lloc, la connexió i la comprensió és més profunda, des de l'autenticitat, des de l'essència. Deixo de banda qui crec que he de ser per simplement ser. M'entrego, em rendeixo. Ja no busco ni m'obligo a encaixar amb l'entorn. I em permeto ser des de l'autenticitat per formar part del món sent fidel a la meva veritat. Aquesta compassió en mi mateix, a mi mateixa, em permet poder ser compassiu i compassiva també amb altres persones. Acceptant la meva vulnerabilitat, tinc més facilitat per integrar allò diferent en mi i en tu. Així, segurament, podem aspirar algun dia a ser una societat més tolerant, integradora i facilitadora. Segurament, si mirem enrere, els millors moments de la nostra vida, els més significatius i poderosos, són aquells en què hem estat connectats i connectades allà.

Per tot això, ens cal trencar la creença que mostrar-nos vulnerables o fràgils és ser febles. Una herència cultural que, amb el patriarcat, ha condemnat els homes a la negació de la vulnerabilitat. Demanar ajuda o compartir que alguna cosa ens fa mal, lluny de debilitar-nos, ens permet un espai, no només per ser, sinó també per enfortir relacions, ja que mostrem confiança i, a més, donem pistes sobre les nostres necessitats perquè ens puguin ajudar de la millor manera. Creixent l'efecte mirall, augmenta l'empatia, la vibració, la sororitat. Sortim de l'armari de les creences limitants que ens confinen a ser succedanis de nosaltres per obrir portes en compartir i sortir de la soledat, obrint el camí cap a mi i cap a l'altre.

0: Brené Brown, que ha explorat àmpliament el tema de la vulnerabilitat, uneix la valentia i la vulnerabilitat com a parts d'una mateixa corda. No són pols oposats. Podem ser valents perquè som vulnerables. Com podríem ser-ho sense exposar-nos? El coratge mesura el valor de la nostra vulnerabilitat. Exposar-me significa obrir-me, confiar, atrevir-me a ser, sortir del control i del predictible. M'obre, doncs, les portes de la creativitat. Sense vulnerabilitat, sense acceptar el fracàs, difícilment assumiré riscos i aniré més enllà. No puc innovar i trobar noves respostes si abans no em permeto sostenir el dubte del no saber.
1: Saltem l'abisme del no saber, de la mirada, del judici, de la creença, per poder anar més enllà. Saltem quan el que volem, en el fons, és simplement poder ser. I ja que parlem de saltar, t'acompanyem a seguir-ho fent de la mà de la nostra gran aliada, la pregunta.
0: Quins moments de validar la teva vulnerabilitat reconeixes en el teu trajecte?
1: Què recordes d'aquells moments? Quines portes et van obrir amb tu, amb els altres, amb les altres, amb la vida?
0: Què, de nou, has descobert o après de tu gràcies a aquells moments?
1: On o amb qui sents que tens l'oportunitat de poder anar una mica més enllà i obrir alguna porta que et permeti mostrar-te? Compartir com et sents o expressar quelcom que tens disponible? Deixa'm que abans d'acomiadar-nos agraïm a totes les persones que ens han acompanyat, començant per la Magda Casamitjana i la Clara Rubio, passant per l'Anna Soriano i també l'Elisabet Alguacil i els seus pretextos únics, i a l'Elit Burgat per posar música, i a l'Arlín Segués veu a la sintonia de l'Eixida, i a tot l'equip del Despertador, que fa possible que puguem seguir donant corda al projecte i a noves temporades d'Eixides.
0: Ah, i deixa'm que també des d'aquí agraïm a totes les persones que, expressant cada dia la seva vulnerabilitat, ens permeten créixer en un lloc, un món, més amable, més autèntic i més humà.
1: Bé, crec que a part d'emocionar-nos no ens hem deixat res més. Ens acomiadem i ho fem amb aquest tema que sona en alemany, que vam descobrir a l'última pel·lícula d'Isabel Coixet, Un amor. Es diu Es wird wieder gut, un títol que ben bé podria ser una proclama que ens pugui servir per moments on ens permetem caure, que ve a dir que tot tornarà a estar bé. I afegeixo, perquè tot està bé també quan no ho està.
0: Es wird wieder gut, doncs. Fins la propera.
1: Adéu.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort i el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé. Només són uns blocs, filla.
2: Ni mama, ni mom.
1: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem a acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
3: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades, és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sapigut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR.
1: Sí.
3: Te'n recordes del PCR?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Per a callar i respirar. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
1: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
3: Per què creus que ens en surten?
1: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
3: I perquè ens ho han dit.
1: És el que ens han dit a nosaltres.
3: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant no, que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar. I això que és mala fe, és una mala persona? No. Repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
1: Perquè pari ja.
3: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humillar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
1: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple,
3: sí, sí.
1: Quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor. Mm. Sobretot el plor dels infants petits,
3: sí,
1: que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posen molt nerviós, no? Realment és bo deixar-los plorar tant?
3: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen del 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè del 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode estiví, no?, que els deien no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Uh-huh. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar. Clar. Perquè havia tingut un dia de merda. I no podia més, i només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, el només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
4: No és res.
3: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir... anava a dir acceptar, però no vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de... sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és, ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa d'aquesta enfadada, diem crec. Perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no?, que em faci més ràbia que algú vingui i em digui «Ai, que trista estàs!» I dic «No estic trista, estic molt enfadada». No? Perquè estigui callada, mirant cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí, presència.
4: Clar, això, en plena enrabiada, sí. que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, sí. Que et faria el mateix cas, sí. És millor callar.
3: És millor callar.
4: Però
3: ja
4: no nens... marxar, en el cas dels
3: no,
4: petits.
3: No, de 0 a 6 anys no marxar mai.
4: I més grans?
3: I més grans, preguntar-los en aquell moment, perquè, clar, a partir dels 6 anys, normalment, l'enrabiada es manifesta de manera diferent. Sí. En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar al moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu quan que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, eh? Vull estar sol. Mm. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
4: I cop de porta.
3: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será... No, quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber... Si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé... quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem... Jo, per exemple, tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb 11 anys, es calmava, feia allò de...
4: I no cal dir res, a vegades.
3: És que la majoria de vegades no cal dir res.
4: És a dir, si, una, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com en el cas de la teva filla, per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat, estava desbordada...
3: No, per favor, li estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però, simplement, el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
4: I si tu en aquest moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser, perquè he tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
3: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
4: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
3: Clar, a veure, quan són més grans, sí que tu pots expressar ara mateix, no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el, jo t'estimo molt, però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, jo diria que com a adult, no, encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè hi ha,
4: hi ha
3: edats, no? Ets idiota, mal. O deixa'm en pau, o coses que ens fan mal. I...
4: Ets la pitjor mare del món.
3: Món, no? Topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que... segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un... I de l'adult també.
4: Val.
3: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementar tot aquest malestar per les dues parts.
4: Casos pràctics, el PCR, que funciona...
3: Total, teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmode amb la tristesa, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa. No? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és quines emocions realment caben a casa teva o a l'aula, si ets mestre. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final, els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
4: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí 2 minuts no me'n recordo. Això passa molt amb els germans.
3: Total.
4: Que s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
3: S'estima, bueno, s'abraça.
4: Sí.
3: I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles, de tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues, clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors el que necessiten és una persona que no li faci por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo ja sóc sempre feliç pel meu fill, no? No em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill, jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
4: Pobreta, Cindy.
3: Ai, ja. Pobreta, aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí, que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat. Saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
4: Sí,
3: vull dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'afagina, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sense això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
4: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes, una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
3: Sí.
4: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada uno de su libro.
3: Total.
4: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars, quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia...
3: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
4: exacte,
3: no?
4: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
3: Clar.
4: Jo ho faria, Jo tinc facilitat.
3: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt, clar, no? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
4: Correcte.
3: Si jo... Se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no? Veure't així perquè em sap greu. Però sí que hauríem de controlar la por que tenim, en que, perquè si li donem moltíssima importància, no, ho sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure't trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt el foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar. Com t'has sentit amb això? Què en penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 anys,
4: correcte,
3: 11 anys,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No, preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? i has d'entendre que pot haver un no.
4: Mm-hmm.
3: Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
4: Home, si no, no hi hauria cafès amb amigues.
3: Home, ni teràpies. I tant, clar. O sigui, que és molt important el no envair la teva, aquell moment amb la teva por, amb la teva preocupació. Si hi ha una expressió física i la teva filla t'està veient, no dir, ai, no, és que tengo al·lèrgia al polen. Perquè no vull que em vegi. No, ostres, doncs veure't així, no, m'ha creat tristesa, em sap greu que estiguis trista. Jo estic aquí. I a vegades un jo estic aquí, o què necessites? Uh-huh. No? Amb 10 o 11 anys pots fer-li aquesta pregunta. Què necessites de mi? I potser et diu res, i dir-te res no és rebutjar-te.
4: Clar.
3: És, ella ja sap que estaràs.
4: Uh-huh.
3: Pues deixa-li també aquesta oportunitat de que ella pugui pensar, actuar de la manera que cregui.
4: Anem a treballar, va.
3: Vinga, anem a treballar. Aquí ara, no, em dirigeixo a les persones que ens esteu veient o escoltant i m'agradaria que pensessis en un moment en el que alguna emoció del teu fill o filla t'ha fet sentir molt incòmoda, no? O fins i tot t'ha desbordat. Si ho vols fer amb els ulls tancats, t'animo a fer-ho. I en aquell moment tornes a estar allà i ara agafes una miqueta de distància i penses realment què és el que necessita el teu fill o filla de tu. I canvia la resposta que en aquell dia li vas donar per una altra, doncs, més reflexionada, amb aquest PCR que parlàvem. I observa com estàs tu i com en aquell moment segurament reaccioni el teu fill o filla. Doncs aquest és un exercici que t'animo a fer-ho moltes vegades, perquè al final això el que fa, Sílvia, també, és crear noves connexions neuronals i ens obre noves possibilitats de com relacionar-nos amb les emocions dels nostres fills.
4: Jo, ens poses una quantitat de deures que
3: molts.
4: Jo no sé si...
3: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
4: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement... I que també és un comportament que ens funciona també amb adults.
3: Total.
4: Que moltes vegades el que deies tu, a mi no em diguis com, què sento ni com estic. Simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera. No? I al final, que anem donant voltes, abans em deies, és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix.
3: Sí.
4: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, de com estàs tu. Mm. Llavors, com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
3: Clar, per tant... és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar. I acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació. I hem d'anar de ment... a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, et deia, no? De repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
4: Molt bé. Estem treballant.
3: Tant.
4: I, per tant, fem el que podem, oi? Que...
3: sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
4: A vegades no ho farem bé.
3: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
4: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu. En el proper capítol d'Animama, Animama, no us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
3: Gràcies a tu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
2: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
3: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
4: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Mutua Mollet busca les imatges que inspiraran tot el 2027. L'entitat ha posat en marxa un concurs de fotografia per escollir les 12 imatges que formaran part del seu calendari l'any vinent. La iniciativa, que porta per lema 12 fotografies, 12 premis, està oberta a totes les persones majors de 18 anys residents a Catalunya. Cada participant pot presentar fins a dues fotografies originals abans del 15 de setembre a través del web mutuamollet.cat i allà hi haurà un formulari. Les fotografies poden estar relacionades amb la natura, la vida saludable, la sostenibilitat, l'esport o el respecte pel medi ambient. Hi haurà 12 fotografies guanyadores que podran rebre una experiència per a dues persones al celler de Can Roda de Martorelles. I des d'aquest setembre són molts dies en què les persones tornen a la feina després de les vacances i amb la tornada als horaris i els despertadors i les obligacions habituals també poden aparèixer sensacions de cansament, falta de motivació o irritabilitat. És el que popularment es coneix com a síndrome postvacacional. La psicòloga molletana Teresa Prades ha dit que és completament normal estar així quan tornem a la feina. Els primers dies podem estar més cansats i desmotivats o fins i tot una mica tristos i cal donar-nos temps per recuperar el ritme.
1: És normal sentir-se així, no? De dir, bueno, a més, també els dies comencen a fer-se fosc abans. Clar, això, la natura no ajuda gaire, no? Perquè vens d'una època que, bueno, és d'hora fins tard, no hi ha horaris, no? Fa caloreta. I ara vens, doncs, bueno, tothom es tanca, no? Diguéssim, ve una època de tancament més aviat. Llavors és normal sentir-se així, el que passa que, bueno, és veure que cada etapa de l'any té les seves coses bones i fixar-nos en això i no fixar-nos en lo negatiu.
0: El setembre, però, també pot ser una oportunitat per començar de nou, recuperar hàbits saludables i marcar nous reptes.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contarem amb un professional de l'Institut Català de la Salut. No contarem, contem amb un professional de l'Institut Català de la Salut, concretament amb el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, l'Eric Expósito Sanz, i amb ell en parlarem de l'ansietat, de com podem fer un maneig allò de l'ansietat per, doncs, això, que aquest trastorn estigui controlat, el sapiguem gestionar. Aquest és el tema d'avui en el Fem Salut.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: L'Eric Expósito ja és conegut al FEM Salut perquè n'ha participat en més d'una ocasió, com deia, més referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Benvingut, Eric.
3: Gràcies.
1: Com estem? Bé?
3: Molt bé, molt
1: estem
3: bé.
1: Ansiosos?
3: No, no tant. Avui no,
1: no tant.
3: Molt.
1: No. Avui no tant.
3: No, avui
1: tot
3: no.
1: I que hi ha moments, allò que no, del dia a dia, l'estrès... Bé, ara ens ho explicaràs tu perquè ets el professional. Ben bé, com hem de definir l'ansietat?
3: Bueno, si parlem de l'ansietat, al final és una reacció a... Normalment és com una reacció fisiològica a la por, bàsicament, i sempre hem de tenir una mica aquest enllaç, no? L'ansietat ve normalment a través d'una sensació de por i una sensació d'anticipació, i normalment té unes conseqüències més a nivell cognitiu, físics, a nivell de conducta inclús, i hem d'intentar entendre una mica millor per veure una mica com ens afecta, com podem intentar, més que controlar-la, gestionar-la.
1: Estava pensant, sentir por és bastant natural. És a dir, que l'ansietat no sempre és patològica, o sí?
3: No sempre és patològica. Al final hem acabat com volent culpabilitzar sempre el missatger, i és com quan es ve una multa certificada, doncs voler culpar el carter que ens porta la carta, no? El que passa és que moltes vegades posem l'enfocament a l'ansietat perquè és una mica el que podem intentar treballar. Hem de veure aquesta ansietat, doncs, en quin context apareix, com ens afecta, si ens afecta el dia a dia, la funcionalitat, i no sempre és patològica.
1: Clar, jo de vegades jo he començat dient allò, l'estrès del dia a dia ens genera ansietat. És cert, l'estrès pot ser allò...
3: Al final, sí.
1: Una causa?
3: Sí, l'estrès crònic, més parlar una mica més adequadament, pot acabar generant símptomes d'ansietat, perquè al final l'estrès com a... És un recurs del cos d'afrontament, en aquest sentit, no? Si, per exemple, jo fos la primera vegada que vingués a la ràdio, doncs seria normal que jo em sentís una mica inquiet, una mica incòmode, no? No és el meu àmbit normalment d'actuació, però més o menys vinc, ho puc fer, i llavors aquest estrès baixa. L'ansietat té més a veure amb una anticipació d'una cosa que no podré afrontar, i per això té més a veure amb la por. Què passarà si vaig a la ràdio i em quedo trabat i no puc parlar, i tothom m'està mirant i hem de tallar la connexió o el que sigui? Totes aquestes pors que van apareixent acaben donant una resposta que en el cos és el que sentim com a símptomes d'ansietat.
1: Llavors, dèiem allò, l'ansietat per si no és patològica, però quan no ens impedeix allò desenvolupar el nostre dia a dia, és quan comença a ser un problema. Nosaltres hem vist que hi ha diferents tipus, no?, d'ansietat, no? Allò, hi ha gent que als espais exteriors els genera, doncs, això, por, o al contrari, no?, els espais molt tancats,
3: sí.
1: O els animalons, segons quins animalons, no?, l'aracnofòbia, per exemple.
3: Sí, aquí ja parlem del tema de fòbies, que al final és un, dins del que ja parlem de trastorns d'ansietat, és un dels trastorns d'ansietat més habituals, que són el tema de fòbies, que és com una reacció de por desmesurada a alguna situació, estímul, event específic, que genera una sèrie de conseqüències, com a mena acaba sent l'habitació completa d'aquesta situació, de trobar-me o de poder trobar-me amb aquest estímul, normalment, no? Si és una aranya, doncs, evidentment, si a poc que vegi una aranya o pensi en veure una aranya, em genera una por com, potser, tu pots veure i dir, ui, quin fàstic, no, una aranya. No, no, una por que et genera una conducta d'habitació, uns símptomes d'agobiament i pot generar unes problemàtiques bastant severes.
1: Evidentment, segons quines situacions, no, et poden generar, no sé si por, però sí que aquesta angoixa, el quedar-te sense feina, per exemple, el que et comuniquin un diagnòstic mèdic no massa favorable,
3: Evidentment,
1: el viure una pèrdua.
3: Evidentment, hem d'entendre que moltes vegades hi ha situacions que és normal que acabin generant una sensació, aquí potser més de malestar emocional, que moltes vegades es pot anar acompanyat de símptomes d'ansietat, no? Si al final el meu jefe em fot fora, doncs jo què faré? No el podré afrontar, no em trauran la casa, comença a haver una sèrie de pors que acaben generant aquestes sensacions d'ansietat i començo segurament a actuar d'una manera diferent per intentar potser evitar això o no trobar-me en aquesta situació, no? Quan parlaves de les situacions com aquestes dels espais oberts o dels espais tancats, normalment el típic exemple de persona que té por o té una fòbia a viatjar amb el metro, per exemple, en transport públic, és perquè normalment ja ha tingut algun episodi d'ansietat de forma aïllada en aquest espai i ja associa que sempre que vagi en aquest espai tindrà aquest episodi d'ansietat. Està anticipant constantment.
1: Quina sintomatologia dona allò, una situació d'angoixa?
3: Normalment el que sentim és molta inquietud, molta agitació mental, els nostres pensaments van com molt ràpid, normalment la nostra atenció també es focalitza molt, hi ha com una mica el que diuen visió de túnel, per entendre'ns, es focalitza molt en els meus símptomes, estic com molt hiperalerta, no?, a com estic, com em sento, de sobte noto que la respiració potser no... Noto que m'ofego encara que realment no t'estàs ofegant, noto les taquicàrdies, noto potser sudoracions, tremolors... Són tots símptomes que al final el que està fent l'ansietat és donar-nos una activació, perquè com he dit abans, l'ansietat és un missatger, el que passa és que a vegades doncs, el missatge és complicat, i el que està fent és com activar-nos per intentar afrontar la situació. El que passa és que és una activació que moltes vegades és perjudicial en aquell moment.
1: I aquestes emocions que ens genera pot arribar també a treure'ns la son, no? Fins i tot allò, una pèrdua de ganes de menjar, a aïllar-te,
3: sí,
1: no? Socialment, allò de dir ho estic passant tan malament que no...
3: Sí, pensa que moltes vegades quan entra aquesta anticipació, aquesta por, moltes vegades acaba passant que acabem generalitzant del principal problema, l'acabem generalitzant a altres àmbits, no? I una persona que pugui estar passant per atac d'ansietat, quan, per exemple, inicialment va a treballar i passar per al metro, després, aquella sensació d'agobiament, potser també la nota quan està amb gent. Llavors ja comença a evitar també anar a sortir amb gent. I ja l'ansietat ja apareix quan et diuen, escolta, vols sortir avui a prendre un cafè? Doncs ja aquest avís ja et diu, escolta, potser si vas... potser et passa, no? I què fem normalment per protecció, el qual és lògic, doncs la conducta més ràpida per poder protegir-nos és evitar postergar moltes vegades.
1: Estava pensant quan escoltava l'Eric això, no?, d'evitar, no sé si el tractament és precisament el contrari, afrontar. És a dir, com hem de gestionar aquesta ansietat? Per clar, si l'evitem, al final potser no acabem resolent el problema, no? Ara estic pensant, ella ens està posant l'exemple del metro, per exemple, i jo doncs conec gent sobretot el tema de l'ascensor, no? Que diu, no, jo encara que siguin 12 pisos, pujo a peu, no?
3: Clar, aquí primer diferenciar entre preferència i evitació, no? Jo puc entendre que algú no vulgui anar a un centre comercial el 24 de desembre a fer una compra, ho puc entendre, però
1: jo
3: si...
1: també.
3: Però si és normal, perquè genera, òbviament, això genera un estrès normal, però si sents que no pots anar i per tant no hi vas, aquí ja hi ha una evitació, no? Llavors, com es tracta l'ansietat? Primer entendre-la d'on ve i primer entendre una mica què ens vol dir aquest missatge. Quan portem molt de temps amb una càrrega d'ansietat molt elevada i un moment que aquesta associació que deia al principi a vegades la perdem de vista, no? I ja el meu cos m'està avisant constantment. Llavors, primer hem de fer un treball d'entendre d'on ve l'ansietat per poder focalitzar-nos en aquells problemes. I després, com es treballa? Normalment en teràpia psicològica es fa a través d'exposar-te de forma gradual, amable, sempre ho dic, i de forma repetida aquells estímuls, donant-te com una sensació de que pots afrontar aquestes situacions, no? I sempre t'has de posar com una miqueta fàcil al principi per dir, escolta, el millor, si has de fer tota la línia vermella de metro de Barcelona de fondo fins a l'altra punta, doncs el millor és una mica, per començar, una
1: abusarat.
3: Mica abusarat, no? Llavors, escolta, el millor podem simplement primer apropar-nos al metro, veure una mica com estem, i fins quan estiguem tranquils ja després, o potser encara que triguem dies, després ja entrem. I això a vegades veu com molt lent a l'avançar, però hem de donar passes petites, però segures, també.
1: Una qüestió. Clar, això d'evitar, no?, o anar-nos enfrontant amb un tema de fòbia, es veu molt clarament, no? Fins i tot també hi ha gent que diu, a mi em fa por volar, i hi ha cursos, fins i tot, que ofereixen les aerolínies per a aquelles persones que tenen aquesta fòbia, però clar, quan són qüestions com situacions viscudes traumàtiques, comunicacions, com dèiem, allò de diagnòstics no massa favorables, això no ho pots, allò, no és... És a dir, sí que pot generar-te por, evidentment, sí, però no ho pots evitar.
3: No, aquí no. És on entraríem a valorar si realment la por i l'ansietat que genera és patològica o no patològica. És a dir, evidentment, si tu et fan un diagnòstic a tu, la teva parella, una enfermedad més terminal, més que ansietat et generarà un malestar emocional molt gran, no? I pots anticipar i pots tenir pors, no? Igualment, aquí no, a vegades no és exposar-te a res, però sí que a vegades la conducta també canvia. Em començo a preocupar molt més per la persona i això fa que estigui tot el dia a sobre d'ella. I això generalment el que fa és que manté molt la dinàmica d'ansietat, per exemple. Això són punts que es poden treballar. També una mica treballar les idees que tinc sobre el procés d'enfermedad. O sigui, hi ha coses que sí que es poden treballar i que a vegades directament el que necessitem a vegades és poder parlar del tema obertament i no tancar-lo com si fos una capsa i ho estic ficant sota l'alfombra, que a vegades tendim a fer-ho, no? Si no parlo d'això és com si no ho veiés, però el problema segueix aquí. Llavors no tot es pot afrontar d'una manera tan directa, potser, com una fòbia, que sabem on està el problema, però sí que hem d'intentar entendre-la per veure què ens diu aquest missatge i a partir d'aquí, doncs, què podem treballar d'aquesta por, no?
1: Mm-hmm. I llavors... Quina mena de treball es fa en aquest cas? Perquè en l'altre era allò de dir, bé, no evita, ves-te'n allò acostumant a afrontar-te de forma paulatina i amable amb tu mateix amb aquesta fòbia. Però en aquests altres casos, de quina manera gestionem?
3: En aquests casos, que són situacions que potser no són tan evidents, generalment, es poden, si són situacions que hauré de passar sí o sí, és a dir, és una situació que tu no podràs canviar, no podràs viure de forma diferent, és a dir, el procés d'enfermedad, realment tu no tens una responsabilitat, excepte complir les visites i fer un bon tractament, no? Però si és amb el meu marit, la meva parella, la meva mare, el meu pare, doncs si està fent el que pots fer, igualment encara podem generar alguns símptomes d'ansietat, no? Llavors aquí és quan comença a entrar molt també, que sempre pot estar present, la part més d'autocura, no? Quan tinc aquests símptomes, aquesta afectació, com la intento gestionar? I aquí potser podrien entrar, doncs, eines de relaxació, respiració, coses per treballar no tant el focus de la problemàtica, sinó les conseqüències de la problemàtica, no?, en aquell moment. I també, doncs, igualment sempre és important, escolta, dins d'aquest procés, quins passos o quines situacions són les que et generen més ansietat i a partir d'aquí com estem actuant en aquestes situacions. A vegades, sense adonar-nos compte, podem estar, sense voler, reforçant que l'ansietat segueixi apareixent.
1: Sí. Eric, t'hem presentat perquè ets allò referent de benestar emocional i comunitari d'un centre d'atenció primària, en aquest cas de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès. Com es treballa des dels centres des de la primària aquesta sintomatologia?
3: Des del centre d'atenció primària el que es treballa normalment són en teràpies grupals, sempre que es treballi des de l'equip d'atenció primària, en teràpies grupals per millorar el benestar emocional i la comprensió dels símptomes de l'ansietat. Normalment, moltes vegades l'ansietat genera aquesta por perquè tampoc l'acabo d'entendre. Moltes vegades, sobretot en les primeres vegades que la pateixo, no entenc què està passant, dona la sensació que si tinc un atac d'ansietat sembla que em vagi a morir, no sé com gestionar-ho, ho puc controlar realment? No puc controlar, hi ha moltes expectatives, moltes coses que desconeixo, no? Llavors els grups tenen la tendència a intentar facilitar molta informació per donar una mica de tranquil·litat en aquest aspecte, donar certes eines en sentit de relaxació, respiració, certes maneres d'afrontar les situacions d'ansietat i sobretot perquè entendre l'ansietat i donar un espai on es pugui normalitzar que en el dia a dia d'avui tal qual estem funcionant pot ser normal que apareguin aquests símptomes, genera novament una calma en les pacients també.
1: Mm-hmm. Has parlat sobretot del tema de la respiració, mm-hmm, no? Tècniques de relaxació. No sé si ara sentim molt a parlar del mindfulness i coses d'aquestes, mm-hmm, ioga, són pràctiques que ens poden ajudar en la gestió de...
3: Sí, poden ajudar sobretot a la part més d'aquesta que deia autocura, no? Lidiar una mica les conseqüències i moltes vegades quan aconsegueixo gestionar una mica diferent les conseqüències puc afrontar des d'un punt de vista diferent la situació d'origen, no? Al final, evidentment, per més que posi una tirita, si jo segueixo donant-me un cop sempre a la mateixa cantonada, la tirita doncs, me l'hauré de posar cada dia, no? Llavors hem d'entendre totes les eines que es puguin donar com una eina per poder utilitzar-la en certs moments, estandarditzar-la en el teu dia a dia normalment, que no costa res fer un parell de minutets de respiració al dia, per poder tu orientar-te a lo millor aquests problemes d'una manera diferent, o mantenir-te, mentre que els problemes, doncs, a vegades, si no tens cap tipus de possibilitat d'actuació, doncs van passant, també.
1: L'ansietat és un dels trastorns de salut mental més sovintejats que us trobeu? Ho dic allò perquè...
3: És un dels que té més incidència, sí, dels que hi ha més casos nous. També és veritat que, evidentment, aquesta separació entre què és malestar emocional, què és estrès, què és ansietat, és un tema que inclús a la pròpia literatura moltes vegades es pot arribar a confondre, i moltes vegades podem pensar que estem tenint una etapa d'ansietat, i potser és simplement que hi ha unes certes situacions que hi ha un estrès, que és normal, però... A vegades ja ho identifico com un tema d'ansietat, em començo a preocupar més del que potser hauria de preocupar-me per aquests símptomes, el poso com un eix central del meu dia a dia, no de forma voluntària, sinó simplement perquè em preocupa i és normal, i això acaba fomentant que aquests símptomes continuïn aparescent, no?
1: Perquè l'ansietat està associat, ara quan deies, bé... amb l'obsessió, allò... És un tipus de trastorn també un pèl obsessiu?
3: No, diria... No tant amb l'obsessió, encara que hi ha trastorns que poden tirar cap aquí, però diria més amb l'atenció que li donem, no? Evidentment. Jo sempre dic que amb l'ansietat podem o funcionar una mica a pesar d'ella, o
1: junt amb ella.
3: O juntament amb ella, sí. Juntament amb ella. Llavors, la cosa és que si jo funciono a pesar de l'ansietat, acabaré normalitzant certes situacions perquè encara així puc funcionar. Perquè si no, què passa? Que moltes vegades poden aparèixer certes idees de no puc afrontar això, i si ja tinc amb el cap que no puc afrontar això...

0: pretenir la forma d'ansietat, pot tenir també una forma més de tristesa o de certes símptomes, però sí que és veritat que l'ansietat a nivell de diagnòstic està creixent últimament, també en població jove, però també en població adulta, i moltes vegades segons factors o segons situacions que no tenen tant a veure amb un problema de salut mental com entendríem com si fos una malaltia que apareix i desapareix, sinó en situacions més estructurals. Escolta, al final és evident que si no arribo a poder pagar la hipoteca, no tinc diners, estic de baixa i la mútua no sé què, evidentment això generarà unes pors, unes anticipacions que poden acabar complicant inclús altres processos de salut.
1: De fet, t'ho preguntàvem perquè, clar, has dit, amb l'estil de vida que portem avui en dia, no? Això afavoreix precisament aquest tipus de trastorn. Per això preguntàvem si precisament l'ansietat era un dels processos que us trobàveu que anava malauradament en augment.
0: Clar, al final, si vivim una situació en la qual tot el nostre dia a dia, que no parem en situació entre família, feina, la feina que sembla una cosa que és totalment intocable, després la família, després les obligacions, després queda en un segon pla el que jo em pugui cuidar una mica, no? Al final això generarà ja una situació d'estrès puntual, generarà estrès crònic, i aquest estrès crònic segurament després acabarà generant certes pors, anticipacions i una... i possiblement certs símptomes d'ansietat.
1: Clar, jo he comentat allò, és un trastorn de salut mental, l'Eric en deia bé, més de benestar emocional, però no sé si precisament l'ansietat al final pot acabar derivant en un trastorn si no s'aprèn allò a gestionar-la. És a dir, entenc que es pot gestionar, hi ha aquestes eines... però igual una persona es troba en un moment donat que diu, és que no me n'en surto.
0: Sí, sí, pot ser. I a més és que és completament normal que al llarg de la nostra vida qualsevol persona pugui tenir algun atac d'ansietat o situacions que tot li desborda. Tinc ara problemes a la feina, tinc ara problemes a la família, tinc ara problemes de salut, és que tot m'està sortint malament. Llavors porto tot el dia com que em falta inclús l'aire, no?, durant el dia, i el meu cap va a mil tot el dia. Llavors... hem d'entendre primer que de treure una mica la culpabilitat interna des que no sé gestionar això, no? Que molta gent és que vull aprendre a gestionar-ho. Escolta, primer entenem una mica la situació que estàs visquent, sempre la part aquesta amabilitat, i a partir de treure una mica la càrrega teva de sobre, veiem una mica què podem fer pels problemes que tenim. Perquè, evidentment, quan aquesta ansietat, potser una vegada doncs, tinc un problema a la feina, acabo tenint per aquesta sobrecàrrega, quan discuteixo amb la meva jefa, el meu jefe, i acabo tenint un atac d'ansietat a la feina. Pot ser una cosa aïllada, pot ser que després no torni a passar, però si després, pel que sigui, el meu cos ja està sobreactivat i es posa en modo alerta que sol passar, ja quan surto al carrer, vaig a molta gent, em noto una mica agobiat, el meu cos identifica això, ansietat, començo a estar present, a estar atent a això. Ara ja també quan surto. Ara ja quan vaig a comprar hi ha molta cua. Ara ja quan vaig en un embussament comença a haver una afectació de la funcionalitat diària. I aquí és quan diem que ja hi ha una problemàtica, quan hi ha una patologia. El fet de tenir una crisi d'ansietat de forma puntual és una patologia? No té per què acabar sent una patologia. Encara així pot ser lícit que aquí es demani ajuda per poder entendre-ho. Sí, evidentment que sí.
1: Amb el dibuix que ens ha fet l'Eric, a mi m'ha vingut al cap allò, una pel·lícula, em sembla que es deia Dies de fúria, que és allò que quan ja t'entren ganes allò d'engegar-ho tot, no? Perquè no tenen surts, i és veritat que també hi ha persones allò que dius és que realment a la vida vas anar trepitjant, no? I trepitjant precisament allò en coses que no són gens agradable i que és difícil en sortir-se'n, no? Sí. A mi m'agrada l'Eric, que sempre ens diu hem de ser amables amb nosaltres mateixos.
0: Bueno, que és de les primeres coses que sempre es diu, no? És que no sé gestionar-ho, no sé tolerar-ho, no sé... Escolta, és que potser és normal que no sàpiga gestionar-ho, no som robots, no? Evidentment les coses et fan mal. I moltes vegades el problema és l'expectativa que tinc en poder gestionar aquestes coses. Jo, evidentment, si tinc problemes a la feina, a la salut, a casa, o qualsevol problema que tinc individualment, poden ser suficients perquè jo em senti desbordat. I això no és una patologia. El que passa és que després, al meu cap també, quan està en aquesta tendència més una mica més negativa, doncs solen aparèixer certes idees, certs pensaments, no? Hauria de saber gestionar-ho, no sóc forta, sóc dèbil... Totes aquestes idees que ens han inculcat sempre de has de tirar cap endavant, que és això ve molt la part d'educació, doncs al final doncs, tendim a intentar o a creure que podem abarcar més del que en realitat podem. I som molt capaços de tirar problemes endavant. Però quan poso la focalització, on la puc posar? No tant en el que jo sàpiga no gestionar-ho, el que em senti malament o no, perquè això pot ser el millor inevitable, però encara que em senti malament, què puc fer amb la situació que tinc? I si no puc fer res amb aquesta situació, com em cuido una miqueta per intentar pal·liar una mica les conseqüències?
1: Vaja, que els supermans i les superwomans són de l'àmbit de la ficció, de les pel·lícules, però en el dia a dia som humans i que, per tant, ens hem de permetre també doncs, caure, tornar-nos a aixecar i equivocar-nos, no?
0: Sí, perquè hi ha molta problemàtica, sobretot, que ve d'aquesta part, no?, de no permetre...

0: el caure, no permetre amb el poder estar de baixa per un tema d'ansietat, no permetre amb el que no pugui arribar a totes les tasques de casa, de la feina, de la família. I això és el que, clar, no acabo arribant, se me van acumulant les tasques, quan a lo millor és que des del principi hi havia un problema en què tinc masses fronts oberts. I a lo millor, potser algun, el puc canviar, reduir, no fer-ho perquè potser no vull o no tinc ganes de fer-ho i és totalment lícit.
1: Doncs si us trobeu en una situació d'aquesta mena, que sapigueu que parlant amb el vostre metgessa o metge de capçalera, amb la vostra infermera de referència, també podeu sol·licitar jo el suport dels referents de benestar emocional i comunitari, també això en aquestes trobades grupals, que de vegades el fet de sentir-te acompanyat, no?, per persones que viuen una situació similar també ajuda a sortir-se'n.
0: Ajuda molt, perquè treure aquesta càrrega de soc jo qui ho estic fent malament, i que moltes vegades no és veritat, és simplement vius de la manera que pots i amb el que pots, i ja està.
1: Doncs Eric Espósito Sanz, com dèiem, referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, un dels centres i, per tant, un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, molt bona hora, molt bon setembre, que comencem temporada aquí a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial, i ja que estem al setembre, doncs mira, us poso el September dels Earth, Wind & Fire, des de l'any 1978. Comencem nova temporada, els nens tornen a l'escola, s'ha acabat l'estiu, bueno, no, l'estiu no s'ha acabat. Encara queda i fa caloreta, eh? Vinga, va, doncs posem una miqueta de bon rotllo amb el Earth, Wind & Fire, el seu September. Comencem el programa. Vinga, Mollet!

Wow, Earth, Wind & Fire, amb el seu September. Com prova el setembre? Com prova la nova temporada? Pinta bé? Oh, quin temazo, eh? September, Earth, Wind & Fire, de l'any 1978. I ara anem amb una cançó de l'any 1999, que a mi m'encanta, que és el Feel Good, perquè ens sentim bé, dels Fats and Small. Aquesta feia des que m'escoltaves, oi? On l'havies ballat, aquesta? Hem de trobar el sistema perquè jo pugui saber on te vau ballar aquestes cançons. Vinga, va, seguim.

want to know. Fats and Small amb el seu Feel Good. Aquesta és bon rotllo, és cançó de, també de primera hora de discoteca, de que la gent va entrar, ens anem ambientant. Molt xula, a mi m'agrada molt. I ojo, perquè us posaré ara el que és per mi un dels himnes de l'època dels anys 90, del rock, del funk, que és el Giveaway dels Red Hot Chili Peppers, des del seu disc Blood Sugar Sex Magic. Vinga, va!

Keep it away now. Jo aquesta cançó sí que recordo que l'havia ballat a l'As de Copes, tot i que aquesta cançó és de l'any 1991. Però bueno, l'As de Copes posa la música rock, grunge, tot això, i me'n recordo perfectament d'haver ballat aquesta cançó a l'As de Copes. I és nato, l'As de Copes, a Granollers? Home, és mític, eh? La que no vaig ballar, però l'he ballat més endavant, és la que ve ara, la Gonna Get Along Without You Now, de la Viola Willis. És de l'any 1980. Clar, jo l'any 80 no havia ni nascut. I la vaig ballar més, més cap aquí, més tirant cap a la nostra època. És un mega temazo. Gonna Get Along Without You Now, Viola Willis. Vinga, aha, vamos!

Gonna get along without you now, de la Viola Willis. Quin bon rotllet de cançó, eh? Diu que se'n vol anar sola sense ell, però bueno. Amb aquesta ritmet que té la musiqueta, s'ho deuria passar bé. Oh, quin temazo, per favor. Vinga, va, per temazo també el que ve ara. Oi, té que veu. Freddie Mercury, Living on My Own, del disc Bad Boy, que el va fer ell sol, sense Queen. Living on My Own. Quina veu, per favor. Freddie Mercury.

Freddie Mercury amb el seu Living on My Own. Quin mega temazo, eh? Això t'ho posa en una discoteca i ho balles bé, eh? O almenys a mi m'encanta. Living on My Own, de Freddie Mercury. I la que ve ara m'agrada molt també, el Where Did You Go? My Lovely. My Lovely. De l'any 1996. Where do you go? I wanna know. My Lovely. La cançó dels No Mercy. No Mercy.

my lovely, where did you go? Dels No Mercy. Mare meva, aquesta... No m'he fixat, té una guitarra molt flamenca i hi ha moments que fa com el ventilador, sabeu, aquell moviment de la mà dreta? De tocar rumba, el ventilador, ostres, tu, no m'he fixat. Ai, per favor, ara posarem una cançó que feia molt que no la posava. Mira que sona. One More Time, de Daft Punk, des de l'any 2000. Quin temazo, eh? A veure si endevineu quan entra i diu One More Time.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Ja tornem a ser aquí amb el que es ballava al Vallès des de Ràdio Mollet. Soc en Pele Bernial. Ah, quina cançó ve ara, per favor. Oh, és que ja només amb la intro. És Hathaway amb el seu What is Love, des de l'any 1994. Don't hurt me.

no more. Hathaway amb el seu What is Love, que sembla un cognom rus. What is Love? Vladimir. What is Love, de Hathaway, des de l'any 1994. Quin temazo, per favor. I per temazo també el que ve ara, des de l'any 1995. Hispanic amb el seu Get It Up. Sensitive World. This is an emergency. Perdó, he dit Hispanic, no, és Sensitive World.

Sensitive World amb el seu Get It Up. Quina passada, eh? Aquesta, quan la punxo por ahí, la gent s'ajup i salta i Get It Up, tararata. És molt divertit. Ai, va, anem amb un clàssic que van versionar els Ara Sí, Hispanic.

Just Can't Make It, Sister Golden Hair, versió de, ara sí, Hispanic, des de l'any 94. Per això penseu que és una cançó dels finals dels 60, l'època hippie dels Estats Units. És una cançó molt maca, Sister Golden Hair. La cançó que ve ara no és que sigui extremadament guapa, però és que és molt canyera, eh? Toma ya. Pum, pum, pum. King Africa, des de l'any 2000, amb els seus saltes.

parar, ens deia el King Africa, des de l'any 2000. Salta sin parar. Que de fons, la música de fons, és el Run DMC. Són els Run DMC amb el seu It's Like That and That's the Way It Is. Van agafar aquesta base. Oh, que bona. Ojo amb el que ve ara, que això... Ja sé que estem al setembre, però això és molt d'estiu. Mira que sonava. Yo quiero bailar. La Sonia i la Selena. Toda la noche.

Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey. Aquesta on la vas ballar? Jo recordo perfectament que aquesta cançó la vaig ballar a les carpes de l'ABC. Recordes que a l'ABC hi havia unes carpes que no tot era interior, que també tenia les carpes, les terrasses, estava molt guai. Me'n recordo perfectament ballar-la allà. Oh, parlo de fa uns quants anys, eh? Pues uns 26. Estem al 2026, pues això és l'any 2000. Ah, quins temps. Vinga, va, posem encara més enrere. Anem fins l'any 1997. Amb el Sailor Pray For You de la Diana King. Quina cançó més xula, eh?

Forever and Never, ens deia la bona de la Diana King, amb els seus I Say a Little Pray for You. Quin temazo, eh? Ah, oh, per favor. I el que ve ara també, Ladies Night, The Cool and the Gang. És un directe, aquesta. Saturday Night! Doncs ha sigut un gust fer el programa per vosaltres, el primer de la temporada. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet. Us deixo amb el Cool and the Gang i el seu Ladies Night. I que tingueu molt bon inici de curs. Fins la setmana que ve! Tell you what we gonna do. We gonna jam.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
3: En general, ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. L'aixafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
0: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
0: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
0: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura que es preveu que es mantingui també demà dilluns afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialb, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
0: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
2: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus a Alcarràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
0: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
2: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
0: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
2: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
5: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
6: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge su caca y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
7: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
8: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
5: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
0: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
0: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
2: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
0: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
2: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
0: I més successos, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 8:15 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc.
2: En l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu. I de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
0: I finalment 3 persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocada de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
2: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i 2 lleus.
0: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
11: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
12: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb restes del territori.
2: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
0: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
2: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
13: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
2: La prova, anomenada espirometria, mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
0: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
2: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia Sara Bella.
14: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns del son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
15: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
14: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
16: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
2: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-est, la de Famílies de Nens amb Càncer a Fanoc o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
18: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
17: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
0: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
19: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde d'Alella.
20: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lenis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi i collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
19: Coincidint coincidint amb els dies centrals de la festa i s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Cerdà, del celler Boquet d'Alella.
1: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
21: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'último mohicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
19: La Deu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
0: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
2: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
22: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això, això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
2: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
0: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar IEA de l'Avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
2: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Roche i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. I això afecta directament a les petites sales, han dit.
0: Les 2:22, és moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de 5 avui al camp del València.
2: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
0: També avui, a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
2: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
23: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arriba el partit sent, per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguim objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
0: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
2: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
24: Que no ha sigut un partit d'un nivell super superat per nostre. No ens hem acabat de trobar mig del cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara. Al final el seu partit és tan bo perquè ha fet moltes vegades perquè l'equip ho li permet. No? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'àrea rival.
2: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
0: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
2: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
0: Tornem ara al futbol masculí. A la primera federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
25: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callesa ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
3: una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, ens toca ajudar, ens toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si ens toca competir i no estem fins, l'equip ho fa, no puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
25: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicta i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
0: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport. En bàsquet, el torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui diumenge juguen 2 partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitxanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pepo Portet, bon dia.
4: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb l'Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-40, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem en aquests moments, 2 minuts a 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
0: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, com dèiem, aquest divendres l'Hernà Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport de nou. El Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
2: Dissabte el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana Didac va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
0: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
3: Y un tal 4x0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Un tal 4x0, que los FedEx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
5: Així ho compartiu tot?
6: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
7: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això, Protecció Civil manté alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
6: En general, ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona, on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb una estampada que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb escreix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada.
5: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
3: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
3: I en plana esportiva en futbol, a la primera divisió, el Barça juga 4:45 al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això, Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig, a la Noguera.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
0: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
5: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
3: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
5: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, a Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 40 1,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
3: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
5: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se al servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
3: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
5: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
7: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
8: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
9: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
10: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
7: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
3: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu. Tot i això, a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la Cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
3: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
13: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
5: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media Sara Bella.
14: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que, sobretot, té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
15: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
14: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas, ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
3: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
16: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat. No perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
3: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
3: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres del macropou de la línia que afectaven la circulació.
5: Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feiners de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central al de l'Elan 9-10.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
5: Al capdavant del programa hi ha Anna Morgades Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
19: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
5: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer rambler del programa.
3: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribar des d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
5: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
3: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
5: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
1: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
21: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit.

0: Esportiva parlant de futbol, a la primera divisió masculina el Barça juga un quart de 5 al camp del València.
1: És dubte Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
0: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
0: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
1: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
2: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. Ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
1: També a segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
0: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
1: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
0: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
1: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
0: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
3: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els rojinegres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt lausenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
4: M'agradaria que el Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
3: El partit es podrà seguir en directe a partir de 4:45 de la tarda a la transmissió dels Reus en joc, tant a la nova ràdio de Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
0: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
5: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
6: Estem preparats. S'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i volem començar amb victòria a casa i treballarem per això. La dificultat del partit, però l'equip està creu amb la victòria.
5: L'Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
0: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
7: Bon dia. El Badalona va ensopegar en la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions, va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
0: Canviem d'esport al Barça.

L'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting portuguès per 39 a 34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 3:15 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a l'altra volta amb una nova edició del nostre espai del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui hem començat amb un àlbum humorístic a càrrec d'Amy Ames, una coneguda cantautora de comèdia i música d'arrel americana, originària de Costa Mesa, a Califòrnia, assolint una gran popularitat amb el seu gènere i arribant a ser considerada de manera destacada com a creadora de cançons humorístiques molt encomanadisses. Un parell de temes que escoltarem avui del seu darrer àlbum, que va publicar el 2025, anomenat His Her Problem Now. Ell és el seu problema ara mateix. Hem escoltat aquesta cançó, Book on the Windshield, que era la primera que podíem escoltar amb el programa d'avui, i han triat una segona d'Amy Ames. Es diu Simply Fabulous.

Amy Ames. També avui escoltarem un parell de cançons de l'àlbum publicat el 24 de juliol de 2026 a càrrec d'en Bradley Gilbert, el cantant de Jefferson, de Georgia. És el seu 8è àlbum d'estudi publicat a través de BBR Music Group, un segell pertanyent a BMG Nashville. Ell ha coescrit tots els 15 temes al costat de gent com Brock Berry Hill, Hardy, Taylor Phillips, Randy Montana, Will Weatherly, Bobby Pinson i d'altres. Un projecte que explora temes de creixement, de redempció i del llegat que volem deixar enrere. El senzill d'avançament d'aquest disc és la cançó anomenada Good Down.

Senzill d'avançament, èxit en menor dins les llistes americanes. De moment, aquesta cançó que ens obria les portes a la nova música, el 8è àlbum, com deien, d'estudi de Brantley Keith Gilbert, aquest cantant de country, i també en sobremanera de country rock o de southern rock, com es pot comentar. L'escoltem amb una altra de les cançons, en aquest cas una balada que va presentar darrerament dedicada a la seva esposa i que es troba també dins aquest àlbum, Sins of the Father.

0: just want my horseback.
1: Horseback és una de les cançons que pertanyen al desè àlbum d'estudi d'en Cody Johnson, Banks of the Trinity, un àlbum realitzat el 26 de juny de 2026 a través del seu propi segell discogràfic Kojo Music i distribuït a través de Warner Music Nashville. Aquesta cançó va ser realitzada abans, el 15 de juny, com a senzill d'avançament del disc. Hi ha hagut altres cançons que també han destacat d'aquest disc d'en Cody Daniel Johnson, el cantant nascut el 1987 a Sebastopol, Texas, i excel·lent artista de l'actualitat de la música country. Ens aporta, per exemple, el que va ser un dels senzills també de promoció d'aquest disc, una cançó escrita per en Tom Douglas, en Tony Lane i també en Matt Rogers. Es diu I Want You.

dels millors artistes de l'actualitat musical, d'aquest fabulós artista que es diu Cody Johnson, amb cançons destacadíssimes, tot i que tampoc és que hagi triomfat moltíssim a les llistes, excepte aquell Traveling Soldier, que va ser el número 2 el passat en 2025. Tot i això, el considerem un dels millors que hi ha a l'actualitat, almenys jo ho considero. Un tercer i darrer tema d'aquest Banks of the Trinity, el senzill anomenat Hello Lonesome.

música d'en Cody Johnson. M'encanta aquest artista, a mi, com ja us ho he comentat. I ara passem al Bluegrass, a càrrec d'una banda, que de fet podria ser un duo, perquè els dos principals artistes i la banda porten el seu nom, Jamie Daly i Darren Vincent. Es diuen Daly and Vincent, aquesta banda que ha publicat 11 àlbums des del 2007, 7 d'ells per Rounder Records. I la veritat és que és una banda magnífica, provinent de Nashville, a Tennessee. El bluegrass, gospel i el country també han estat presents amb les seves creacions. El seu darrer àlbum porta el nom de A Beautiful Life, publicat el 12 de juny de 2026. Escoltarem música d'aquests personatges perquè valen realment, al meu entendre, la pena. Aquesta cançó que hem triat en primer lloc és Longer Than That.

lletra magnífica, el meu tindre balada, aquesta de Daily and Vincent. Ens aportaven cançons d'aquest darrer àlbum, com us hem comentat, amb la seva música Beautiful Life, es diu aquest magnífic disc, que us recomano també de manera molt i molt i molt especial. Aquesta era la cançó que escoltàvem, però en tenim d'altres, com per exemple la que ens acompanyarà a continuació. Segona cançó d'aquest disc, d'aquesta parella de bluegrass i música d'arrels americanes, Daily and Vincent, que val la pena. Es va extreure, com hem dit, a principis de juny a través de Pillar Stone Records, combinant l'essència clàssica del bluegrass, el country dels 90 i també un toc de música gospel. Això es diu Oh Robbie.

ja que hem començat amb el bluegrass, de fet, amb la darrera cançó de Daily Vincent ha estat un bluegrass autèntic, doncs hem continuat, perquè aquest àlbum es va publicar a finals de 2025. No us pot sonar amb alguns el nom Jenna Reed, però la veritat és que ella és una de les membres i fundadora d'una de les més grans bandes que hi ha en el món del bluegrass, aquella superbanda anomenat Sister Sadie, i té una trajectòria artística que és absolutament impressionant, i amb aquest banjo que ha guanyat en diversos premis de la International Bluegrass Music Association com Banjo Player of the Year, intèrpret de banjo de l'any. El seu primer treball en solitari va veure la llum, i la veritat és que n'estem molt agraïts. Aquests Streets, Rivers, Dreams and Heartaches, que ens aportava peces com aquesta que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Goodbye to the Blues, o per exemple dins aquest estil tan fantàstic que ens aporta ella, aquest Streets of Wenatchee.

magnífica, encantadora, aquesta cantant, aquesta intèrpret de banjo fenomenal, Jenna Britt en solitari, amb aquest Streets of White, des del seu darrer treball discogràfic, que val molt i molt la pena. Com també val realment la pena escoltar, i avui us el presentem, el disc Songs About Us. És el 12è àlbum d'estudi d'en Jason Aldean, aquest magnífic intèrpret de Macon, Georgia, on va néixer el 1977. L'àlbum va ser realitzat el 24 d'abril de 2026. Ja ha tingut èxits, òbviament, i diversos números 1, cançons fabuloses que ens han arribat com el How Far Does a Goodbye Go o el Don't Tell on Me. El darrer senzill en ràdio és aquest Anytime Soon.

hem escoltat de sobres els dos senzills anteriors i les cançons com el Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, que van ser realitzades a finals del 2025. Don't Tell On Me, una cançó que va ser realitzada a la ràdio el mes de març de 2026, també és una cançó a destacar d'aquest disc, que ens retorna sota la producció de Michael Knox als orígens, als sons que ens aportava els més familiars en Jason Aldean al principi de la seva carrera artística. Hi han tres duets, un amb Luke Bryan amb el tema que dona nom al disc, en David Lee Murphy amb el seu tema compost per ell, Dust on the Bottle, però hem triat aquest tema que deu ser molt especial. El canta amb la seva esposa, la Brittany. Es diu Is It Gone?

cançó que canta amb la Brittany Kerr, la seva segona esposa. La Brittany havia estat participant a American Idol. Com sempre, també m'agrada buscar cançons que tinguin alguna cosa a dir-nos d'aquests àlbums. I la veritat és que entre les 20 cançons d'aquest Songs About Us d'en Jason Aldean, si trobo una que parla de l'experiència amb membres de la seva família d'aquesta malaltia que és la demència o l'Alzheimer. Help You Remember, ajudant-te a recordar. Jason Aldean.

Doncs fins aquí el nostre programa d'aquesta setmana. En Jason Aldean no ens queda temps per més, només per una darrera cançó, i n'escoltarem una d'aquest àlbum, una altra d'aquest àlbum, la quarta, per al programa d'avui. Songs About Us, la que dona nom al disc, duet amb Luke Bryan. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera setmana.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, esta, la gran ausente, perquè moltes vegades dius... jo, com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? De, i tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors... I això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre. I a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal, o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa dues setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, què fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves. El sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut de vista la caronar la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ahora, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
2: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. Oh, és un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, Mindful Sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de... que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir orgasmes, jo sí que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... Aleshores, també a l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
1: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital. Dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
2: Sí, que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no?, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen, no? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Que no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol, perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens compartim una relació de parella estable, es veu que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, i o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
1: descàrregues, sí.
2: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no?, amb qui descarreguen.
1: Sí, sí.
2: Aleshores, això és gravíssim, perquè, clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no?, com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis... clar, perquè si no s'anirà amb una altra, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altra, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits, que això és una lacra social, perquè això s'està trobant cada dia, no?, la major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no?, a primer escoltar el seu cos, a dir no...
1: Però és que és difícil, Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
2: Exactament, i llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que ella estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid, o no. I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, o sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem, entre cometes, pan para hoy i hambre para mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen. Ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, no, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades. Que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No sóc jo amb mala intenció, és el meu cos, que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat per, si no ho he fet abans, per dir prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol... ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
1: Aquí està el tema.
2: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
1: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària, està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què xo jo para merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i està llimant les ungles? Que diu, enganyem.
2: Està desconnectada.
1: Clar.
2: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que... perquè com menys cas jo em faig a mi mateixa, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé. O sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
1: Ha sigut una tasca, per tant.
2: Clar, perquè jo em vulgui jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor, no? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència, i aquí tenim la major part de dones vivint amb parelles amb supervivència.
1: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè perquè és allò, no?, de cuando Harry encontró a Sally, o Harry, Sally encontró a Harry, no?, que ella li diu, series a fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món es diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
2: Exacte.
1: I això,
2: exacte,
1: perquè, és un problema.
2: No afectar l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi i perquè acabi ràpid. Això, primer, a moltes dones. I després, perquè... l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat, o se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat, tot aquesta... o hi ha persones que diuen... No, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estic parlant d'una persona que té ferida de rebuig. Que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
1: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques. Sí. I les cartes, ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
2: Sí. Aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, Sexo con Corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
1: A mella.
2: De cartes, hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat i en la relació, i l'altra de pràctiques mindful sex, que jo sempre dic que les pràctiques mindful sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
1: Per exemple?
2: El mindful kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no?, on ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund, totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital...
1: Què és la intel·ligència genital?
2: Sí, es tracta de connectar, estem pell amb pell, amb els genitals en contacte,
1: uh-huh.
2: I, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment, a mi, a la consulta, al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions, i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
1: Vaja.
2: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no, no, no, no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint i caiem molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex i també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que s'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que s'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions, no?
1: Uh-huh.
2: Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim no, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
1: Vale.
2: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades és de desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola. No? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
1: Sí, però Emma, què fem?
2: Justament parla.
1: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han estirpat tot el teu sistema i caus en una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
2: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, però agressions per salvar-te la vida, no?, per una salut.
1: Clar, sí, sí.
2: Mèdiques, no?, que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no?, intervencions que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. I el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el mindful sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que aquest programa és en parella, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció,
1: uh-huh.
2: I és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat, o sigui que...
1: Vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de cap, perquè us faran un estudi i diran...
2: No faig el programa jo faig vale. Aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem no? pre-post. No? I que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual. No? No, la sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem. No, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Uh-huh. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
1: Mira, aleshores... Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, bueno, sí, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè sí, no se'ls hi pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no, no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me'n al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè... com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona... Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
2: Finalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és canviar, començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació. Utilitzem, bueno, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
1: vale.
2: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no, de col·locar, de fregar les mans. Uh-huh. Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. Doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor, és com aquesta escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Clar. Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no?, que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no?, que porten els pits, no?, després d'haver rebut aquestes agressions, i veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
1: Exacte.
2: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i veus que diuen, ostres, jo em pensava que no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
1: Per tant,
2: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà al teu cos allò que és agradable. Plaer.
1: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil.
2: Música.
1: És igual.
2: Sí. La música, perquè la música també canvia.
1: Clar. Llavors, tocant-se. És a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar el nostre, sí, la nostra
2: això
1: parella,
2: digueu,
1: no?
2: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
1: per por,
2: tenir un
1: sí,
2: orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts.
1: Sí.
2: Normal, no?, perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
1: Escolta'm, una cosa, sí, Emma.
2: Necessitem homes presents i conscients.
1: L'hombre 2.0, no?, que era allò de l'època, l'home...
2: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat fa... És una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
1: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans...
2: És per tothom.
1: És per tothom.
2: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem...
1: vivint i realitzant vivint. No és bo.
2: Exacte.
1: Vale, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?,
2: exacte,
1: una mica. Escolta, tu què li diries? És aquesta pregunta sempre la fem gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
2: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigui sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones. A totes.
1: Però és que el cos a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo?
2: El cos mai menteix, Charo.
1: No.
2: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens en passem. Problemes
1: d'esquena,
2: d'espatlla, tenen que veure moltes, o tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. No? Com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos a nosaltres mateixes, a respectar-nos, i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
1: Veus que bé, senyores, ja ho saben. O sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem. Seguirem amb el Fonsex.
2: Exacte. I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de Mindfulsex, que em contactin, perquè hi estem posant al servei programes per poder ressignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
1: Vale.
2: Moltíssimes gràcies, Clara, i enhorabona pel teu podcast.
1: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
3: Doncs Una família és un llibre que explora el concepte en si de la família i que amb un arc temporal que abarca doncs, tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs que es queda embarassada a l'inici del llibre. Uh-huh. I a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares al jubilar-se se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs, les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no?, que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Bueno, lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
1: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries. Sí? Uh-huh. Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
3: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc de... d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin doncs és una escriptura que és molt fàcil, no?, de projectar-la, no? Uh-huh. Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també doncs, s'hi barreja obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques, i la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de, uh-huh, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
1: O sí, gent... Alba, o sí, no se sap mai.
3: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no?, com a furgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
1: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
3: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè clar, que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
1: Sí.
3: Però una novel·la, dius, bueno... però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
1: No,
3: sinó que han fet moltes altres coses.
1: Tu has estat mami, no?
3: Passa... Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És una cosa força interessant.
3: Bueno, està embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
1: de parir.
3: Del naixement. Sí,
1: bueno,
3: sí, sí, sí.
1: Bé.
3: Exacte.
1: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... és gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
3: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que es cullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, hi ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
1: Carai.
3: I, però, bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar no, a candidat a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
1: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses i esperem veure't ben aviat doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
3: Perfecte.
1: A reveure. Gràcies.
3: Adéu.
1: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies, en aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és aconduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes, Coco?

Aquell 1966, Nancy Sinatra resava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking. Estes botes són per a caminar. Ok. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat. Strangers in the Night.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

per no perdre la memòria... Cocodril Club, amb l'Albert Malla.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

Jo soy aquel. Va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el Qué bueno no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci Cherie.

Merci, Cherie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani, que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de Sanremo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país, Los 40 Principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the mamas and the papas.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday, Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday, Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
0: de la mà de Luisito Aguilera,
2: Juanita Banana,
0: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de casset.
1: Canta!
0: Ah, els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics. Però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu. Gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extended Play, que en portava 4.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Va ser una altra dels supervendes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Vilar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de Sanremo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també, per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps, perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

Fira Libre, premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. Aquell any, el premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle, dels Beatles.

0: Curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60 triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edson.
1: Vella gallina, cocodrilos.

i els nois. En aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard. Sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello. Un mechón.

0: mechón de su cabello.
1: Un mechón de su cabello.
0: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo. Para de...

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Jobs i Read Out Loud.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La Lliga de Futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La Copa se la van dur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la Copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina.

0: En aquell 1966, un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya. La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament legendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Això és Cocodril Club.

¿qué tal, cocodril, cocodrila? ¿Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar. La presència.

És la cançó del Baby. Baby, I love you to want me. Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven. Que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic? M'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar, en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música. Sempre. Tot el temps. All the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes?

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prémer play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. I li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Nele, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Maybe lost the game, you're not playing. Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. It's just a song for you. Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neely, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni als Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Tulia. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neely, pell de gallina. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passa és la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. De Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir Perdido en el Camino.

Poste de Wii. Realment deliciós. Perdut en el camí. Crosby, Still, Nash. Des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972.

Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge seia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a dos auriculars. Mono, evidentment, era mono. Per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que, per altra banda, era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte. I una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut d'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir Todo lo que tengo.

hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Recordes aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava Maria.

0: una d'aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Sound, Demis Roussos, Vangelis, Papa Tarasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Una amica em va deixar a l'LP, el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa, aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 12:15. I el dia següent, dilluns, s'havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Aphrodite Child. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Too Busy Thinking About My Baby, que aquí es va dir Demasiado Ocupado, Pensando en Mi Nena.

0: Too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. D'una divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat, continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses, no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva, et trasllada en el temps. Sí, sí, em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You Are

0: tenia força. You are the boys. Tu ets la veu. El poder de les paraules. Però no t'oblidis mai que també hi ha poder en els silencis. Era John Farnham. Era la tardor de 1986. Aquella tardor vaig jugar i una altra vegada vaig perdre. Però en el joc de la vida sempre es perd si no es juga. Tot seguit juguem a remenar el nostre arxiu de trucades al contestador automàtic. Aquesta es produïa el 1996.
1: Hola, buenos días, Albert. Mira, soy Emilio de San Andrés. Me gusta muchísimo tu programa. Y hace mucho tiempo que no oigo una canción que seguramente te gustará ponerla. Es Jim de Oliver. Muchas gracias.

0: gent. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una dels Serrats, sí o no?
2: Hola, Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat el Corrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia. És

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir atents a la sintonia del Rock and Classics. Seguim amb monogràfics dedicats a un any en concret de la dècada dels 80, on recordarem a cada programa els grans èxits que van sonar aquell any. I en aquest programa repassem els èxits de
1: 1981.
2: Com aquest que ja sona, de la mà de Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, un dels seus primers èxits.

0: Uns joveníssims Duran Duran triomfaven el 1981 amb un dels seus primers èxits, Girls on Film. Què passava el 1981? Doncs que hi va haver a Espanya el cop d'estat, el 23F. També hi va haver el primer vol del transbordador espacial Columbia. Entre naixements podem destacar dos futbolistes, Zlatan Ibrahimovic, futbolista suec, i el camerunès Samuel Eto'o. Algunes de les efemèrides de l'any 1981.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Els 80, una dècada interessantíssima per la música heavy. Aquesta, una de les seves bandes representants de l'any 1981, Blackfoot, i amb el tema Dry County. Seguim amb un altre tema heavy que sonava aquell 1981, de la mà dels Blue, Oyster Cult, i aquest Burning for You.

0: Alles klar, Herr Kommissar.
1: Aquest va ser probablement el músic austríac més conegut de la música pop dels 80. Falco. Va néixer el 1957 a Viena, Àustria. Va morir al febrer del 98, molt jove, a causa d'un accident de cotxe a la República Dominicana. Ens va deixar molts i grans temes. Aquest va ser el seu primer èxit, llançat inicialment en format senzill. Es deia Der Kommissar. Seguim ara amb uns clàssics de la música funky, amb Earth, Wind & Fire, i el que va ser el seu èxit d'aquell 1981, Let's Groove.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Aquest és un d'aquells grans temes que ens van deixar als 80. Don't You Want Me, un single extret del treball Dare que els britànics Human League van llançar aquell 1981. Ells eren una banda formada a Sheffield el 1977 i que es van fer famosos primer dins de la música electrònica New Wave i després dins del pop doncs, més ple de sintetitzadors. Tot uns pioners. Seguim amb més temes de 1981, ara aquesta clàssica de Kim Carnes anomenada Bette Davis Eyes.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.

una banda fantàstica, molt completa, la que ens portava molt bons temes aquell 1981. Es deien Foreigner, aquest era el tema Waiting for a Girl Like You. Anem a escoltar encara un tema més de Foreigner, Urgent.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Estem al 1981, l'any en el que van morir dos músics il·lustres, Bill Haley, nord-americà, i el jamaicà Bob Marley. I també un any en el qual sonaven èxits com aquest Imagination dels Flashback.

0: sex and un tema amb un títol molt eloqüent, Sex, Drugs and Rock and Roll, de la mà de Ian Dury and the Blockheads. Aquest era el seu treball de 1981, Jukebox Dury. Enfilem la recta final del programa del Rock and Clàssics d'avui, dedicat a l'any 1981.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Clàssics.

0: Ells es deien Gillan, és una banda que va néixer a finals dels 70 que feia aquest hard rock doncs, tan divertit, tan rocker també. Aquest és el tema New Orleans que podem trobar dins del seu treball de 1981, Future Shock. Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Esperem aquí les vostres contribucions, els vostres comentaris. I marxem amb el treball que publicaven els britànics de Genesis amb Phil Collins al capdavant aquell 1981. Aquest era el tema que li donava títol, Abacab. Adéu-siau, gràcies per seguir-nos.

55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bartiqui en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Jaume Montsant. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bartiqui d'estiu, però algunes coses no canvien, així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 4 de setembre de 2026, programa número 45 de la temporada i primer... No és el primer en absolut. Mare de Déu, aquesta tornada. Programa número 7 de la temporada d'estiu. Perquè si sona aquesta sintonia, això vol dir que encara estem a l'estiu. I és una edició d'estiu on ens dediquem a experimentar una miqueta, a posar més música, a xerrar menys, però com sempre tindrem la música i les històries que l'envolten. I és que ja ho veieu, fins i tot també jo, tornem de l'agost i estem una miqueta mandrosos. I per tant, tirarem de tòpics i no hi ha cap problema, especialment si els tòpics són tan meravellosos com aquell de relacionar l'estiu amb els Beach Boys. Però no exactament de les seves cançons anirà la cosa, sinó de versions de les seves cançons. No ens deixem enganyar, però ja ho he dit molts cops, el mite dels Beach Boys i l'Endless Summer només aporta una visió parcial d'un catàleg de cançons molt més ample i complexa. Però aquí a Cantiqui, no tenim res en contra de l'estiu i de la platja, ans al contrari. Anem a sentir un conjunt de versions de diferents èpoques del cançoner, dels germans Wilson, del cosí i de l'Al Jardín. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí, deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: No són els Beach Boys un grup dels que s'hagin fet moltes versions. La complexitat de les seves harmonies vocals segurament són un primer hàndicap a l'hora d'afrontar, doncs això, una versió. Però començarem el nostre conjunt de revisitacions del catàleg dels Beach Boys amb en David Lee Roth. Recordem, un senyor que va triomfar com a cantant de Van Halen. David Lee Roth no va abandonar Van Halen precisament perquè li faltés feina. El 1984 la banda estava a la cima del món. Però en David Lee Roth volia demostrar que David Lee Roth era molt més que el cantant de Van Halen. I el primer avís va arribar al gener de 1985 amb un EP de títol Crazy from the Heat, un EP de només 4 cançons, i curiosament es va publicar quan encara oficialment era membre de Van Halen. I vet aquí que hi havia una declaració d'intencions. En lloc de fer 4 temes a hard rock, en David Lee Roth es va dedicar a recuperar cançons molt més properes al pop, al swing i al seu costat més a showman. Hi havia temes com Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody, hi havia Coconut Grove, hi havia Easy Street i aquesta meravella de desvergonyiment que és la versió de California Girls dels Beach Boys, que evidentment és el que ens ocupa. Abans que en David Lee Roth convertís California Girls en una mena de festa impossible, la cançó ja era un himne. Els Beach Boys la van publicar el 1965, en plena època daurada del grup. La idea va sortir d'en Brian Wilson després d'un viatge en cotxe per carretera. En Brian Wilson va imaginar una cançó que no només parlés de les noies de Califòrnia, sinó de les noies de tot Amèrica, però vistes des d'aquella fantasia californiana de sol, platja, surf i l'harmonia perfecta. La cançó va ser escrita pel Brian Wilson i el seu cosí, en Mike Love, cosa gens difícil d'imaginar, era el que acostumava a passar. I és una cançó especialment interessant perquè en Brian Wilson va aconseguir aquí una cosa que els Beach Boys farien cada vegada més, que era agafar una cançó aparentment senzilla i convertir-la en una producció extraordinàriament sofisticada. Les harmonies, les harmonies vocals són marcades a la casa, però darrere hi ha una producció molt treballada amb instruments de sessió i una introducció quasi cinematogràfica. De fet, recordem que el 1965, l'any d'aquest California Girls, va ser també l'any de publicació del disc Rubber Soul dels Beatles, que va ser com una mena de ressort pel Brian Wilson, que va escoltar el que hi era la P, i va decidir que ell també volia fer música tan elaborada, tan rica i tan evocadora com aquella que sentia el Rubber Soul. Per tant, California Girls era encara una cançó de Beach Boys, diguem-ne que a l'antiga, pel que fa a composició i temàtica, però que ja presentava una certa complexitat. I va funcionar. California Girls va arribar al número 3 als Estats Units i es va convertir en un dels grans clàssics dels Beach Boys. De fet, amb els anys ha acabat sent gairebé una postal musical de Califòrnia. Va començar sentint com era l'original de California Girls dels Beach Boys.

I aquí és on la història es torna circular. 20 anys després, en David Lee Roth agafa aquella postal perfecta dels Beach Boys i li posa banyadors, horteres, musques, cabellera llarga, actitud de rockstar i una bona dosi de bogeria, i aconsegueix tornar-la a portar al número 3 de les llistes. Mateixa cançó, mateixa posició, dues Californies bastant diferents. La versió de David Lee Roth no és una simple còpia, és pràcticament una desfilada de l'univers Diamond Dave. Hi ha un detall maco als cors d'aquesta versió de California Girls, i participa el Carl Wilson. Evidentment, un dels Beach Boys originals, també participa en Christopher Cross. És a dir, en David Lee Roth agafa una cançó dels Beach Boys i aconsegueix que un Beach Boy de veritat li doni el certificat d'autenticitat. I el públic va respondre, ja us dic, California Girls doncs va arribar al número 3 de les llistes Billboard, exactament la mateixa posició que havia assolit la versió original, doncs això, 20 anys abans. El videoclip, i pensem que són els 80, els videoclips eren importantíssims, el videoclip amb en David Lee Roth, doncs convertit en una mena de guia turístic impossible, amb platges, biquinis i una estètica deliberadament exagerada, doncs va ajudar encara més a construir el personatge de Diamond Dave. Aquell EP que el contenia, Crazy from the Heat, hortera com una mala cosa, tot just és a la portada, i la contraportada va arribar al número 15 de les llistes i acabaria aconseguint el disc de platí als Estats Units. Però el més important és que en David Lee Roth ja havia demostrat el que volia demostrar, que podia funcionar sense els Van Halen. Uns mesos després va arribar la ruptura definitiva, i el 1986 treu el Eat Them Smile, ara sí, un disc de hard rock, que duia una banda espectacular. Era David Lee Roth, naturalment, cantant, i tenia Steve Vai a la guitarra, Billy Sheehan al baix i el Greg Bisonette a la bateria. Poca broma. I aquí, David Lee Roth va demostrar que podia ser una estrella en solitari, encara que, com acostuma a passar, en David Lee Roth probablement estava més interessat a demostrar-ho que no pas a deixar que ningú ho oblidés. Però tornem a l'EP Crazy from the Heat, i amb aquell California Girls, aviam com sonava a mans de David Lee Roth.

Continuem amb cosetes ben potents. Mireu, per mi, God Only Knows, aviam, si no és la meva cançó favorita dels Beach Boys, poc li falta. I això, amics meus, això és dir molt. Subjectivitat a part, és una cançó fonamental i, bé, fer-ne una versió és sempre arriscat, però David Bowie anava sobrat de valentia. Quan David Bowie grava God Only Knows, any 1984, ell està vivint una situació curiosa. Probablement ell és més famós que mai. I artísticament, bé, no sap gaire bé doncs què fer amb tot això. L'any anterior, l'any 1983, publica el disc Let's Dance, un disc produït pel Nile Rodgers. I aquell disc havia convertit en David Bowie en una superestrella mundial. Per deixar-ho clar, en aquell moment ja no era el senyor pintarrareta i afeminada de l'època glam. Amb aquest disc, amb aquest Let's Dance, arriba a tothom, i tothom és tothom, i juga a la lliga dels Michael Jackson, dels Madonna, etc. Amb temes com Let's Dance, com Mother Love, com China Girl, i de cop, en Bowie, ja us dic, no només era l'home del Ziggy Stardust o del Heroes, era una estrella de l'MTV, amb milions de discos venuts i una audiència molt més gran. El problema és que ara la discogràfica, EMI, volia naturalment un altre Let's Dance. I en Bowie, que acabava de finalitzar una gira mundial enorme, va entrar a l'estudi a Canadà el maig de 1984 per gravar el que acabaria sent Tonight, que és un disc, no ho negarem, és un disc més aviat fluixet. Com a curiositat, el 50% del disc són composicions de l'Iggy Pop, un Iggy Pop que estava en una època de crisi, i ja li anava bé cobrar regalies per composicions seves. Bé, aquí és on apareix el God Only Knows. David Bowie decideix versionar una de les cançons més delicades i sofisticades dels Beach Boys. I per entendre què estava intentant versionar Bowie, hem de tornar a 1966 i a Pet Sounds, el disc amb què Brian Wilson va decidir que els Beach Boys ja no havien de fer només cançons sobre surf, cotxes i Califòrnia. God Only Knows és probablement el millor exemple d'aquesta transformació. És una cançó escrita pel Brian Wilson i en Tony Asher i parla d'una cosa que en el pop de l'època era gairebé revolucionària: l'amor des d'una perspectiva vulnerable. Aquí en Brian Wilson canta, en realitat, que no sap què faria si perdés la persona que estima, i musicalment ho embolica amb una sofisticació extraordinària. Canvis d'acord pocs habituals, instruments que entren i surten, harmonies vocals impossibles, i aquella sensació que la cançó sembla flotar. I hi ha una curiositat preciosa. En Brian Wilson va decidir que la paraula God formés part del títol. Una cosa que podia resultar controvertida al 1966. De fet, inicialment fins i tot hi havia dubtes sobre si una cançó pop podia dir que només Déu sap què passaria. Bé, God Only Knows no va ser el gran èxit comercial de Pet Sounds. El senzill, quan van treure el single, va quedar lluny dels primers llocs de les llistes dels Estats Units, però amb el temps s'ha convertit en una de les cançons més admirades a la història del pop. El mateix Paul McCartney l'ha definit en diverses ocasions com una de les seves cançons favorites. I probablement aquesta és la millor manera d'explicar el problema que tenia en David Bowie. No estava versionant simplement una cançó dels Beach Boys, estava ficant-se en una obra mestra. Anem a escoltar aquesta obra mestra.

A la versió d'en David Bowie dels 80, en lloc de conservar aquesta fragilitat gairebé celestial de l'original, doncs en Bowie la transforma en una mena de balada teatral carregada de cordes i amb una interpretació vocal molt més fosca. I la recepció va ser, diguem-ne, que complicada. De fet, el disc Tonight va funcionar bé comercialment, va arribar al número 1 al Regne Unit i va aconseguir un altre disc a platí als Estats Units, però la crítica va considerar que Bowie havia intentat repetir la fórmula del Let's Dance, però amb molta menys inspiració. I ja us dic, allò que va dir, i entre cometes, la crítica, com una mena d'ens abstracte, bé, n'estic completament d'acord, i no sempre passa, però bé, en aquest cas jo n'estic d'acord. Tonight sí que és un dels pitjors discos de David Bowie. I amb el God Only Knows va ser probablement el cas més extrem. Alguns la van considerar directament un desastre. De fet, amb els anys, diversos biògrafs van arribar a qualificar-la com una de les pitjors gravacions de tota la seva carrera. Aquí sí que no hi estic d'acord en absolut. Era francament difícil no millorar, sinó apropar-se a la qualitat de l'original. I almenys va construir una versió diferent, més pel·liculera, si voleu. Però hi ha una ironia fantàstica. En Bowie era un dels grans camaleons de la història del rock, un home que havia convertit la reinvenció en una forma d'art. I aquí intenta reinventar God Only Knows i descobreix que de vegades fins i tot David Bowie podria reinventar una obra mestra, però per empitjorar-la. Però bé, escoltem-la i jutgeu-vos a les mateixos.

Va, anem a posar-nos una mica més, més gamberros. Va, anem amb Me First and the Gimme Gimmes. Són probablement una de les bandes amb el nom més honest de la història del punk. Van néixer per fer versions i, efectivament, no han fet pràcticament res més. El grup es va formar a San Francisco al 1995, tot reunint músics que ja tenien feina d'altres bandes. En Fat Mike, dels NoFX, en Joey Cape i el Dave Raun, de la Bagon, en Chris Triplett, dels No Use for a Name, i, compte, un senyor que poc després acabaria als Foo Fighters, ara mateix és guitarrista de la banda del David Grohl. I, finalment, l'Spike Slawson, dels Swingin' Otters, com a cantant. La idea era gairebé un divertiment entre amics, agafar cançons que en principi tenien poc, o gens de punk, com Billy Joel, Neil Diamond, cançons de musicals, i convertir-les en cançons de punk pop de dos minutets. El resultat era tan absurd com efectiu. La mà d'un tio com en Fat Mike dels NoFX era evident. Ja en vam parlar d'en Fat Mike a la temporada passada, als episodis dedicats al punk pop californià dels 90, aquí al Bartiquí de Ràdio Mollet, quan passen 20 minuts de les 7 del vespre. Bé, després d'alguns singles i aparicions en recopilatoris, el 1997 arriba Have a Ball, el primer disc, i ha deixat clar el negoci. 12 versions de cançons populars dels 60 i 70, amb temes com Rocketman, com Mandy, I Am a Rock o com Uptown Girl. La crítica va entendre bastant ràpidament el joc. No era especialment original, però era tremendament divertit. I llavors van començar a convertir les versions en una mena de concepte. Ara Drag, el 1999, es dedica als musicals. Blow in the Wind és un disc, 2001, dedicat als clàssics dels 60, i aquí és on trobem l'Sloop John B dels Beach Boys. Però, com portem fent, aturem-nos un moment a l'Sloop John B, l'original dels Beach Boys. En primer lloc, dic que Sloop John B sembla una cançó escrita per als Beach Boys, però en realitat té més de 100 anys d'història abans que en Brian Wilson no hi posés les mans. Era una cançó tradicional de les Bahamas, coneguda originalment com The John B. Sails. Una cançó que explica un viatge desastrós, un vaixell, borratxera, baralles, problemes amb el capità i, sobretot, unes ganes enormes de tornar a casa. La cançó ja havia estat enregistrada diverses vegades, durant el segle XX, però el 1965 en Brian Wilson va veure que allò podia convertir-se en una cançó pop espectacular i no es va limitar a fer-ne una versió folk. Ell va accelerar el ritme, va construir unes harmonies vocals extraordinàries i va aconseguir que aquella història de mariners desgraciats va convertir-les en una peça radiant gairebé perfecta. El resultat va ser Sloop John B, publicada com a senzill el 1966, inclòs al disc Pet Sounds. Va arribar al número 3 de les llistes dels Estats Units i el número 2 del Regne Unit, convertint-se en un dels grans èxits del disc. I aquí hi ha la paradoxa. Musicalment és preciosa, però la lletra, doncs ja us dic, parla d'un desastre absolut. El capità va borratxo, el cuiner ha fet és terrible, i el protagonista només vol tornar a casa. És a dir, els Beach Boys van agafar una cançó sobre un viatge que surt fatal i la van convertir en una de les cançons més felices de la seva carrera, i potser aquesta combinació entre melodia paradisíaca i lletra de desastre fa que Sloop John B sigui tan especial. Anem a sentir un tast de l'enregistrament a càrrec dels Beach Boys.

Després tornem als Me First and the Gimme Gimmes. Ja us ho he dit, la cançó apareix al disc Blow in the Wind, un disc dedicat íntegrament a cançons, a versions de cançons de 60, on comparteix espai doncs, amb versions dels Beatles, de Bob Dylan i d'altres clàssics. I la seva versió de Sloop John B és exactament el que esperaries d'ells. Agafen aquella cançó folk caribenya que els Beach Boys havien convertit en una joia pop, l'acceleren brutalment i posen guitarres, bateria, també harmonies punk, diguem-ne, i converteixen la tristesa existencial de l'original en una festa de poc més de 2 minuts. I aquesta és la gran virtut dels Gimme Gimmes. No intenten millorar les cançons. Intenten demostrar que gairebé qualsevol cançó melòdica, per molt cursi, sofisticada o improbable que sembli, pot convertir-se en punk si tens prou ganes d'anar ràpid. I mireu, no millora els Beach Boys, però segurament és molt més honesta que moltes versions pretensioses que s'han fet del catàleg de Beach Boys. Anem a sentir Me First and the Gimme Gimmes.

Bé, per entendre Sloop Zombie, ja ho hem dit, hem de viatjar molt més enrere en el temps que els Beach Boys. La cançó, com hem parlat, és una peça tradicional de les Bahamas, coneguda originalment com The John B. Sails. Són les veles del John B. John B. és el nom del vaixell. I explica, doncs, això, el viatge d'un vaixell que, diguem-ne, no acaba de sortir com estava previst. La primera gravació coneguda és de 1935, quan el musicòleg l'Alan Lomax la va enregistrar amb el Cleveland Simons Group a Cat Island, a les Bahamas. Però aquella versió quedaria molt lluny del que nosaltres avui entenem per Sloop Zombie. Recordem una miqueta l'Alan Lomax, era un tio que a principis del segle XX es va dedicar a anar amb un magnetofon i anava enregistrant gent dels pobles, gent del carrer, músics de carrer, gent popular que cantava cançons. Clar, era una època en la que no hi havia enregistraments, i aleshores l'arxiu que aquest senyor va aconseguir de folk, de blues, etc., va ser impressionant. Però bé, tornant a Sloop Zombie o The John B. Sales, o com li vulguis dir, el salt important arriba a 1958, quan The Kingston Trio grava la cançó amb el títol The Wreck of the John B. I aquesta és la versió que realment importa per a la nostra història, perquè va ser la que va arribar a oïdes de l'Al Jardine, que era un gran aficionat a la música folk. Al Jardine, component dels Beach Boys, evidentment, i l'Al Jardine va proposar a Brian Wilson que el grup en fessin una versió, i fins i tot li va portar el disc dels Kingston Trio perquè en Wilson no coneixia aquest enregistrament. El mateix Brian Wilson ho explicaria anys després. L'Al Jardine li va portar el disc, ell va escoltar la cançó, se la va prendre i la va arreglar. Però aquí és on en Brian va fer de Brian. Va agafar la cançó, una cançó folk de només uns quants acords, i va començar a convertir-la en una producció enorme. De fet, la versió dels Kingston Trio és fàcilment reconeixible en la melodia i en bona part de l'estructura, però els Beach Boys hi afegeixen una nova arquitectura harmònica, harmonies vocals, instruments de sessió, aquella producció gairebé orquestral que acabaria sent marcada a la casa. I aquí, així, doncs, una cançó tradicional de mariners de les Bahamas, recuperada pel folk americà i els Kingston Trio, acaba convertida per Brian Wilson en un dels grans clàssics dels Beach Boys. Però ja per tancar la història, anem a sentir un tast de com era la versió dels Kingston Trio que va inspirar en Brian Wilson.

Però seguim amb més versions dels Beach Boys quan ja hem travessat l'equador del programa d'aquest vespre. Anem amb en Frank Black i la seva versió de Hang On To Your Ego. Quan en Frank Black enregistra Hang On To Your Ego el 1992, ell acaba de sortir d'una de les bandes fonamentals del rock alternatiu dels 80, els Pixies. O més exactament, acaba de posar-hi punt final. Els Pixies havien publicat Surfer Rosa, Doolittle, Bossa Nova i Trompe Le Monde, quatre discos que havien influït mig món del rock alternatiu. I fins i tot van arribar a fer de taloners dels U2. Ja tenia una dimensió que anava molt més enllà de l'underground, però Frank Black, de nom real Charles Thompson, i que es feia dir Black Francis als Pixies, ell estava cansat de la dinàmica del grup i a finals de 1992 va decidir trencar-lo. Ell mateix explicaria després que podia haver continuat un parell d'anys més i haver guanyat molts diners, però que no volia convertir la banda en una obligació. I aquí hi ha una altra història dins de la història, la Kim Deal. La relació entre la Kim Deal i el Frank Black, Kim Deal, ja recordem, baixista i també cantant ocasional dels Pixies, bé, s'havia anat deteriorant durant els últims anys del grup dels Pixies. La Kim Deal havia aportat alguna de les cançons més memorables al grup, però a partir de Bossa Nova, a partir d'aquell LP, pràcticament tot el material del grup era composició del Frank Black. Ella sentia que el seu espai creatiu s'havia anat reduint, mentre que Frank Black considerava que si ell escrivia la major part de les cançons, era lògic que tingués el control artístic. I a tot això s'hi afegien les tensions de les gires, les festes i dues personalitats que, en general, no semblaven especialment dissenyades per compartir un autobús durant mesos. Però dir que Kim Deal va provocar la ruptura dels Pixies seria injust. La decisió final va ser de Black Francis o de Frank Black. Ja us dic, Black Francis era com es feia dir a l'època Pixies. A finals de 1992, ell, solet, va decidir que la història dels Pixies havia arribat al final i al gener de 1993 va enviar un fax als seus companys, tot comunicant-los que la banda s'acabava. El més surrealista és que la Kim Deal estava en aquell moment gravant el disc Last Splash amb The Breeders i va descobrir que els Pixies s'havien separat perquè la seva germana i companya de grup al The Breeders, la Kelly Deal, li ho va dir a l'estudi. I mentre els Pixies desapareixien, The Breeders estaven a punt de publicar Cannonball, convertint-se en un èxit enorme i donant-li a Kim Deal la carrera que potser sentia que els Pixies ja no li permetien tenir. Tornant en el cantant, ell va començar una carrera en solitari, però canviant fins i tot de nom. Black Francis passava a ser Frank Black. El primer disc, simplement, Frank Black va sortir al març de 1993 i encara conserva molt el so dels Pixies, però amb una llibertat molt més gran i amb les seves obsessions habituals, la ciència ficció, els extraterrestres, la cultura pop i les històries absolutament estranyes. Curiosament, el projecte d'aquell disc, d'aquest Frank Black, havia començat amb la idea de fer un LP gairebé íntegrament a base de versions, però quan va entrar a l'estudi, Frank Black ja tenia un munt de cançons pròpies i només va sobreviure una de les versions, la de Hang On To Your Ego dels Beach Boys, i és una elecció molt significativa, una cançó original del disc Pet Sounds que en Brian Wilson havia escrit, però que els Beach Boys van acabar transformant en I Know There's An Answer. Aviam, anem a aclarir aquest embolic. Hang On To Your Ego és una d'aquelles cançons que expliquen perfectament fins a quin punt el disc Pet Sounds va ser un disc diferent. Brian Wilson la va escriure al 1965 en plena època de transformació dels Beach Boys i la cançó parlava d'una experiència molt concreta, la de la por de perdre la identitat i el control sobre un mateix. Però hi havia un petit problema. La lletra de la cançó feia referència directa a les drogues psicodèliques amb frases com Hang On To Your Ego i referències a prendre àcid. I dins dels Beach Boys hi havia qui pensava que allò podia ser massa controvertit. En Mike Love, especialment, no estava gaire convençut de que aquella fos la direcció que havia de prendre el grup. Brian Wilson va acabar modificant la lletra i canviant el títol. I així va néixer I Know There's An Answer, que és la versió que realment apareix a Pet Sounds al 1966. La nova lletra manté la idea de buscar una resposta interior,
però elimina les referències explícites a les drogues i converteix la cançó en una reflexió molt més ambigua sobre les persones que busquen respostes per fugir dels seus problemes. Musicalment, però, continua sent una de les peces més experimentals del disc. Baixos, percussió, instruments poc habituals i aquelles harmonies vocals dels Beach Boys. Hang On To Your Ego, amb aquest títol i la lletra original, no apareixeria fins a dècades més tard a reedicions ampliades del Pet Sounds. Anem a sentir com era l'original.

aquí és on en Frank Black fa una cosa especialment interessant. Quan recupera la cançó, el 1973, no versiona I Know There's an Answer, sinó que recupera el títol original Hang On To Your Ego. És com si anés a buscar la versió que Brian Wilson havia decidit deixar enrere. En Frank Black recupera precisament aquell títol i aquella versió original i la converteix en una cançó molt més nerviosa i guitarrera. El disc de debut de Frank Black va tenir una bona recepció crítica, tot i que no va ser un gran èxit comercial, cosa que ja venia passant amb els Pixies, no ens enganyessin pas. Una molt bona versió, i un cop més ho sento, no supera l'original, però segurament és de les millors que sentirem aquest vespre. Aviam, que superar l'original, aviam, que és complicat. Però bé, escoltem en Frank Black, Hang On To Your Ego.

Ara farem una petita excursió per una cançó que, si la mirem bé, ha tingut una vida bastant més interessant del que podria semblar, perquè el tema Barbara Ann ha passat del doo-wop al surf, del surf al rock, rock britànic, diguem-ho així, i fins i tot del rock britànic al heavy metal, i sempre ha conservat la mateixa recepta, una melodia enganxifosa i aquell ganxo totalment reconeixible, això de ba-ba-ba, Barbara Ann. La història comença a final dels anys 50, quan en Fred Fassert escriu Barbara Ann, una cançó que, segons la història més acceptada, dedica a la seva germana. Els seus germans, en Charles i en Chuck Fassert, tot queda a casa, formaven part d'un grup vocal del Bronx anomenat The Regents, i van ser ells qui la van enregistrar. El disc no va trobar immediatament una discogràfica interessada, però quan els Regents es van tornar a reunir el 1961, Barbara Ann va ser publicada i es va convertir en un èxit, va arribar al número 13 de les llistes. I aquí és on apareixen Jan and Dean. Ja vam parlar del duo Jan and Dean, de fet, fa només unes setmanes, a l'especial de Surf Rock. El duet de Los Angeles ja era un dels noms importants del que acabaria convertint-se o coneixent-se com el so del surf. I el 1962, ells, Jan and Dean, van gravar la seva pròpia versió de Barbara Ann. La seva versió és més ràpida, més lluminosa, molt més pròxima a aquell univers californià de platja, cotxes i harmonies vocals que associem amb ells.

I aquesta versió és important perquè només uns pocs anys després la cançó faria un salt espectacular. El 1965, i ja hem parlat d'aquest 1965 pels Beach Boys, però és que els Beach Boys eren en un moment molt particular. El Brian Wilson estava començant a treballar en Pet Sounds, el disc que canviaria absolutament la trajectòria del grup, però la discogràfica Capitol Records necessitava un disc nou pel Nadal, per la campanya nadalenca, i els Beach Boys van preparar l'LP Beach Boys Party, un àlbum que pretenia sonar com una mena de festa improvisada entre amics. I la paraula important aquí és improvisada. No estem davant d'una producció monumental del Brian Wilson, sinó que bé, la banda simula que es reuneix, que toca cançons conegudes, que convida amics, i després s'afegeixen en postproducció uns sons de festa, converses, rialles, copes, gent cantant. La idea era això, que semblés que estàvem allà amb ells. I en aquesta sessió hi havia precisament en Dean Torrence, dels Jan and Dean. En Dean coneixia a Barbara, evidentment, i la proposa i l'acaba compartint, i de fet acaba posant-hi la veu principal amb en Brian Wilson, cantant tots dos. De fet, la seva participació és molt més important del que podria semblar. En Dean canta pràcticament al mateix nivell que en Brian durant tota la cançó. Però hi havia un problema contractual. Jan and Dean gravaven per Liberty Records, mentre que els Beach Boys ho feien per Capitol Records. I en Dean, doncs, no podia aparèixer oficialment als crèdits de l'àlbum. Per això no el trobareu acreditat al disc Beach Boys Party. Però si escolteu amb atenció, al final de la cançó hi ha un petit detall que el delata. En Carl Wilson, hi ha un moment al final de la cançó que diu "Thanks, Dean". I això encara té més gràcia perquè la cançó, que havien registrat gairebé com una broma als Beach Boys, doncs va començar a sonar a les emissores de ràdio. Els jocs la posaven directament des de l'àlbum, no des del single, sinó des de l'àlbum directament, i el públic va reaccionar immediatament. I Capitol va veure que allò tenia pinta de ser un èxit i va acabar publicant-la com a senzill, sense que els Beach Boys ho haguessin previst inicialment. I va funcionar de manera espectacular. Barbran va petar-ho molt als Estats Units, també al Regne Unit. I compte que això darrer serà important per a la nostra història. Encara avui, Barbran és probablement una de les cançons més immediatament identificables dels Beach Boys. Aba, aba.

Ja sentim que és un enregistrament que vol simular ser molt més improvisat i vol simular, doncs, això, com si fos una cosa casolana que es posa uns micros i és una mena de festeta. Però bé, el més curiós de tot plegat és que només uns mesos després, el 1966, una altra banda va decidir que aquella cançó també podia ser seva. Parlem de The Who. I aquí el canvi és radical, perquè The Who no intenten reproduir la perfecció vocal dels Beach Boys. Ells agafen Barbra Ann i la converteixen en una animalada de rock and roll. La seva versió va aparèixer al seu EP Ready Steady Who, publicat el novembre de 1966. I hi ha una raó molt concreta perquè els Who la gravessin. En Keith Moon, el mític bateria del grup, era un fan absolut dels Beach Boys. I en Keith Moon tenia una petita aspiració que els seus companys no acostumaven a prendre's gaire seriosament, que era la de cantar. Per tant, aquí tenim una situació meravellosa. Els Beach Boys havien agafat un vell tema de The Whoop i l'havien convertit en pop perfecte. I els Who agafen la versió dels Beach Boys i pensen, molt bé, ara deixem cantar en Keith Moon. I Keith Moon, cantant Barbra Ann, és exactament tan bona idea com sembla. És a dir, no gaire. Val a dir que en Keith Moon era superfan dels Beach Boys. Els Beach Boys als inicis. De fet, en Keith Moon es va sentir profundament indignat i traït quan els Beach Boys van publicar Pet Sounds i van sofisticar el seu so. En Keith Moon no li va perdonar mai a Brian Wilson aquesta bandada, aquest moviment cap al pop més preciosista, si voleu, i abandonant, doncs, la idea més simple de les harmonies i del surf rock dels seus inicis. La gravació de Barbra Ann dels The Who té aquella energia descontrolada que tenien els The Who a principis dels 60, però també és clarament una broma interna. Compte aquí la paradoxa. Els mateixos The Who van començar com una banda que feia un freak beat, que feia un rock britànic bastant directe, bastant canyero, i a poc a poc van anar ells també fent més complex la seva sonoritat i els seus enregistraments. Però aquesta és una altra història que ha de ser explicada en una altra ocasió. En Keith Moon, era una mena de broma interna. En Keith Moon no era precisament un vocalista virtuós i la seva interpretació, doncs és més aviat una celebració de l'entusiasme que no pas de rigor musical. De fet, la versió va quedar associada durant molts anys amb aquesta faceta més gamberra del grup. Anem a sentir Barbra Ann a mans de The Who.

I fins i tot hi ha una darrera volta de Cargol. Aquesta gravació dels The Who no va ser un gran èxit comercial ni un senzill important. Era un EP, aquest Ready, Steady, Who. I aquesta Barbara Ann ocupava la darrera pista al costat de versions com les del tema principal de la sèrie Batman. Però per mals anys, aquesta versió s'ha convertit en una petita joia pels seguidors del grup, especialment perquè permet escoltar en Keith Moon fent exactament el que probablement més li agradava, fer el pallasso amb els seus amics i una bateria al davant. I ara anem a fer un salt de més de 20 anys, perquè el 1989 a Alemanya, quatre nois que no tenien absolutament res a veure amb els Beach Boys estaven començant a construir una carrera dins del heavy metal, són els Blind Guardian, i decideixen incloure, curiosament, Barbara Ann al seu segon disc, Follow the Blind. Aquí ja no queda gaire rastre del surf ni del loop. La cançó es converteix en una peça prou metalera, segurament, però menys del que ens podríem esperar per part dels Blind Guardian. I potser podríem dir que es va quedar a mig camí, ja que si fas la gràcia, fes-la sencera. I encara hi ha un detall, la versió dels Blind Guardian és molt curta, potser una miqueta més de minut i mig, i en realitat forma part d'un medley amb Long Tall Sally de Little Richard. El grup va recuperar posteriorment Barbara Ann a The Forgotten Tales, el seu recopilatori de 1996, dedicat, entre altres coses, a també a recopilar versions. I així acabem on probablement havíem de començar, amb una cançó escrita pel Fred Fassert a finals dels anys 50, que els Regents van convertir en doo-wop, que Jan and Dean van fer versió surf-pop, que els Beach Boys van convertir en un èxit mundial, que The Who em va convertir en una mena de broma del rock and roll, i Blind Guardian en una mena de versió de heavy metal. Una mateixa cançó, quatre dècades i quatre maneres completament diferents d'entendre-la. I ara, després d'aquest viatge, ens quedem amb la, només amb un tastet de la darrera transformació, Barbara Ann, segons Blind Guardian. Papa.

I ens anirem amb The Ramones i amb la seva versió de Do You Wanna Dance, una cançó que van enregistrar el 1977. Aleshores, Ramones ja eren una de les bandes fonamentals de l'explosió del punk de Nova York. Ells han sortit del club dels CBGBs, han publicat dos discos mítics, el Ramones i el Leave Home, i han descobert que poden fer una cançó en 2 minuts, tocar a tota velocitat i de passada canviar la història del rock. Però hi ha una cosa que sovint s'oblida: sota aquella aparença de 4 hooligans amb caçadora de cuir, els Ramones adoraven el pop dels 60. I aquí entren els Beach Boys. Els Ramones eren grans admiradors de Brian Wilson i companyia, no només per les cançons de surf, com en Keith Moon, sinó que amb ells els interessava aquesta capacitat dels Beach Boys per fer melodies senzilles, enganxifoses i immediates. El millor exemple és un tema com Rockaway Beach, que trasllada l'esperit de surf californià al barri de Queens, d'on eren els Ramones. Els Ramones no necessitaven Califòrnia, ells tenien Rockaway Beach, que és una platja que està al costat de casa seva. I el 1977, pel seu tercer LP de Ramones, el Rocket to Russia, decideixen agafar un tema com Do You Wanna Dance? I és evident que la versió que tenen al cap és sobretot a les Beach Boys, conserven la melodia i l'estructura, però li treuen tota la sofisticació de Brian Wilson i la converteixen en punk. I dic això de la versió que tenen al cap perquè l'original de Do You Wanna Dance no és dels Beach Boys, sinó que és de Bobby Freeman, un cantant de rhythm and blues de San Francisco, que la va escriure i gravar el 1958, quan només tenia 17 anys. La versió original, aquesta seva versió, és molt més pròxima al rock and roll i al rhythm and blues de finals dels 50, naturalment. Era directa, rítmica, i amb aquella pregunta que no deixa gaire marxa per a la resposta. Vols ballar? 7 anys després, els Beach Boys recuperen la cançó pel seu àlbum Summer Days and Summer Nights. I aquí Brian Wilson fa la seva màgia. Manté la melodia i la senzillesa de l'original, però la transforma completament amb les harmonies vocals del grup i una producció molt més pop. I sobretot, converteix aquella cançó de ball amb una mena d'himne adolescent californià. La versió dels Beach Boys va ser publicada també com a senzill el 1965 i va arribar al número 12 de les llistes dels Estats Units. I és especialment curiosa perquè és una de les seves versions més allunyades del rhythm and blues original. Ja no sembla ben bé una cançó per anar a ballar rock and roll. Va, escoltem un fragment de com sonava el Do You Wanna Dance a mans dels Beach Boys.

especialment perquè els Ramones la coneixien perfectament quan la recuperen al disc Rocket to Russia. Ells no tornen a Bobby Freeman, sinó que agafen la versió californiana dels Beach Boys i li fan exactament el que els Ramones sabien fer millor: treure-li tota la pintura, accelerar-la i deixar només la melodia i l'energia. El resultat dura menys de 2 minuts. No hi ha producció luxosa ni grans arranjaments. Hi ha guitarra, baix, bateria, en Joey cantant i una velocitat que sembla dir això és una cançó pop, però no tenim gaire temps per perdre. I precisament aquesta és la gràcia. Els Ramones tradueixen Do You Wanna Dance a la seva essència, una gran melodia i ganes de cridar-la. Però la història de la cançó no acaba aquí. 2 anys després, al 1980, els Ramones la tornarien a gravar pel disc End of the Century, el disc produït pel Phil Spector. En Phil Spector, recordem que volia donar als Ramones, volia donar-los un so molt més potent i comercial, i va regravar diverses cançons del grup, entre elles aquell Do You Wanna Dance. El resultat és molt diferent, és més lent, és més polit i amb una producció molt més gran que la versió punk original del Rocket to Russia. I aquí tenim una de les grans ironies de la història dels Ramones. Una banda que havia construït la seva identitat contra la pompositat del rock acaba treballant amb un dels productors més famosos per fer precisament produccions gegantines, i la relació amb Spector va ser complicada. Les sessions van ser llargues i tenses, i la famosa obsessió del productor pel control de l'estudi va xocar frontalment amb la manera de treballar dels Ramones. Però nosaltres ens acomiadarem amb la versió primerenca, la de 1977, Do You Wanna Dance, The Ramones.

0: I amb els Ramones tanquem la nostra sessió d'avui de versions del Beach Boys. Per ara us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, cap de setmana que es presenta càlid. Passeu-ho bé, deixeu-vos portar una mica i ens retrobarem amb la setmana que ve al nostre Bartiki en xancletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix Batcanal.
0: I com sempre dic, un plaer passar el nostre tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que el programa es pot recuperar, com sempre, a la web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials, @bartiki_rm, perquè ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carles Molina, i del Jaume Montsant, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que us esteu a l'altra banda. Segurament amb ganes de fer un divertit vol de dues hores pels horitzons sonors més autèntics i engrescadors. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada amb ajudes diverses i oportunes i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us guiarem en una nova i variada edició estiuenca. Començarem a França amb un quartet de sons colombians contemporanis, tot seguit cap a Mèxic amb el nou disc d'una banda molt bregada en els sons experimentals, jazzístics, rockers i tradicionals. Després posarem un peu al Quebec i l'altre als Països Baixos amb una fusió de sons perses i clàssics contemporanis. A continuació, cap a Suècia amb la nova obra d'un fenomenal grup de folk mundial contemporani. Després, des d'Euskadi, un projecte que reorienta sons autòctons a territoris de reggae i de dub. Seguidament visitarem Finlàndia amb un duet format per una experta acordionista i un bregat pianista. A continuació, cap a Bèlgica, amb un virtuós multiinstrumentista d'origen ghanès. Tancarem l'edició estiuenca número 70 des del Japó amb el nou treball d'una llegenda viva del gènere minyo en clau contemporània. Anem ja, doncs, amb la presentació del disc Passaje, una obra del quartet franco-colombià a Itaua, formació que transita des del Carib fins a la serralada dels Andes, passant per la costa del Pacífic, amb ritmes càlids, passats pels sedars de les músiques contemporànies, en ocasions amb aires malenconiosos i en d'altres amb l'energia pròpia dels sons del país sud-americà. Escoltarem tot seguit i sense pausa tres peces fenomenals de Passaje, el nou disc del grup a Itaua, La Contra, Dime que tú quieres i Paperegollo.

amb la segona presentació discogràfica d'aquesta tercera edició estiuenca de l'any 2026. Programes que fan de pont entre les nostres 23ena i 24ena temporades. Ens traslladem a Mèxic per tastar l'11 treball d'una banda de culte. Podríem dir que fins i tot ja llegendària. Meta Ensemble és la nova cara de Cabezas de Cera, una llegendària banda identificada des de sempre amb múltiples influències, com ara les de la música experimental, les del rock, les del jazz, la improvisació, per descomptat, i la música tradicional. Amb tot plegat, Cabezas de Cera s'han anat construint al llarg dels anys una personalitat pròpia i intransferible. La seva música és una combinació de totes les cultures, des de la tradició fins a la contemporaneïtat, ara amb una àmplia varietat de tècniques d'interpretació i sons de corda molt delicats i profuns, recolzats per la força del ritme. Una de les curiositats de la banda mexicana és la seva instrumentació, bàsicament composada per estris de corda, cordòfons únics fets a mà amb metall, creats pel percussionista de la banda. A tots aquests instruments, òbviament, els donen un nom propi: xarrófono, la jarana prisma, el tricordio o el bicéfono, per esmentar-ne alguns. Us deixem uns minuts amb tres perles de Meta Ensemble, el nou disc de Cabezas de Cera, A l'alba, La otra orilla i Ojos de Jade.

Posarem tot seguit un peu al Quebec i l'altre als Països Baixos amb Diàlogos, una obra excelsa i singular de Constantinople, el projecte del músic d'origen iranià Kiya Tabassian i del grup de música clàssica Holland Baroque. Aquest disc s'inspira en un fet que va succeir fa ni més ni menys que 800 anys, la trobada entre Francesc d'Assís i el sultà Malik al-Kamil. És un d'aquells rars moments de la història en què el diàleg va prevaldre sobre el conflicte. El 1219, enmig del setge de Damietta, a Egipte, durant la cinquena croada, els exèrcits suposats ja s'enfrontaven quan Francesc, descalç i desarmat, va creuar les línies enemigues. Volien taular una conversa en lloc de la batalla. Va ser portat davant de Malik al-Kamil, un governant conegut per la seva hospitalitat i saviesa. Aquesta trobada es va convertir, encara vàlida en els nostres dies, en un símbol del diàleg interreligiós i cultural. Ben oportú, doncs, en aquests temps convulsos que corren, el disc Diàlogos de Constantinople i Holland Baroque, que, a banda d'una significació lloable, conté composicions sublims com les tres que escoltarem tot seguit i sense pausa: Echoes of the Throne Room, Frate Vento i Lauda.

Marxem ara cap a Escandinàvia, concretament cap a Estocolm, la capital sueca i bressol de Fagelrock, un grup de sons d'inspiració tradicional de múltiples cultures presentats en formats ben contemporanis, banda a la qual coneixem des de fa anys i que us mostrem cada cop que editen un nou àlbum, ja que estem convençuts de la seva gran qualitat i del seu bon criteri a l'hora de composar peces amb les característiques abans esmentades. Fagelrock han anomenat Cantata el seu nou treball, un disc que els serveix, a més, per celebrar el seu 20 anys d'història. Aquest projecte, fundat l'any 2006 pel guitarrista Peter Brundle, té membres de diverses procedències, fet que els proporciona aquesta visió panoràmica que facilita la creació de cançons que es poden remetre a diversos racons del planeta. Durant aquestes dues dècades, per Fagelrock hi han passat músics de Suècia, Iraq, Brasil, Finlàndia, Hongria, Uruguai, Kurdistan, Iran, Sèrbia, Afganistan, Mèxic, Palestina i Xile. Poca broma amb la col·lecció d'influències dels d'Estocolm. Els gaudirem amb quatre peces fabuloses de cantata: Aremu, De Vantande, Sjömansvisa i Berget Trodensjön.

Seguim fent camí, ara des d'Euskadi, amb un nou projecte que arrenca amb un àlbum homònim de Jaume Singular. El duet Errimin és una proposta musical d'estudi de directe format pel cantant Iker Beñaran, alias Beñarancs, i pel productor Asier de l'Àlamo, alias Pinya. Artistes que interpreten i reinterpreten i actualitzen el cançoner popular d'Euskal Herria des d'una òptica reggae. Més que una simple fusió d'estils, Errimin plantegen una relectura contemporània de cançons que formen part de la memòria col·lectiva de la seva terra. El reggae apareix com un vehicle per tornar a posar en circulació un repertori popular des d'una altra sensibilitat rítmica, estètica i emocional. Un exercici que veiem sovint arreu del planeta, que cerca adaptar aquestes tradicions musicals autènticament populars als sons dels nostres temps, fórmula ja consagrada com a útil per enganxar nous públics als sons ancestrals. Al marge d'això, cal dir que el treball de producció i arranjaments de Errimin és de gran qualitat, tant des del punt de vista de la vessant contemporània com el de la vessant tradicional. Us deixem uns minuts amb tres peces fenomenals del debut homònim del duet basc, El Geta, Mendiangora i Agurra,

Anem ara cap a Finlàndia, un país on és molt habitual veure que grans músics que treballen en múltiples projectes es trobin en espais col·laboratius que solen donar fruits ben sucosos. En ocasions aquests encontres són puntuals, però d'altres tenen una vida tan llarga com la carrera artística dels seus protagonistes, com seria el cas que avui ens ocupa. Dues llegendes de l'escena musical finesa, l'acordionista Maria Kalaniemi i el pianista Timo Alakotila, celebren el 35è aniversari del seu duet. El seu nou àlbum, titulat Morgon Dimma, es va publicar el passat mes de maig, un disc que no escatima amb la sensibilitat, la brillantor o la intensitat emocional. Maria Kalaniemi i Timo Alakotila ocupen un lloc únic i valuós en el món de l'exploració i l'expressió musicals. Són ànimes bessones que composen, arrangen, toquen i interpreten junts, captivant el públic amb les seves línies musicals distintives i convincents. Per celebrar la seva llarga col·laboració, el duet va fer temps a les seves atapeïdes agendes per entrar a l'estudi i gravar una col·lecció de melodies fabuloses, algunes de les quals compartirem tot seguit amb vosaltres. Us deixem uns minuts amb tres perles del Morgon Dimma, el nou disc de Maria Kalaniemi i Timo Alakotila, Likonskan, Metsäkukia i Polska 2026.

Canviem radicalment de registre, tot traslladant-nos a l'inabastable univers de les músiques africanes contemporànies amb inspiració tradicional. El cantant i multiinstrumentista especialitzat en el sepereu waganès Nana Osei Tum Barima ha editat enguany el seu àlbum de debut, Journey of to the Unknown, una obra profundament personal construïda sobre els fonaments existencials generats per la seva emigració de Ghana a Bèlgica, pel paper de la seva família en la defensa de les antigues tradicions musicals i per la seva maduresa personal. Arrelat en ritmes tradicionals ganesos com el Kunduma i el Nuom Kro, però ampliat a través de col·laboracions amb figures de l'escena musical belga com el bluesman Roland Van Kampenhout o el sitarista Nicolas Mortelmans. Journey to the Unknown se centra en la narració acústica íntima de Nana, alhora que s'obre el nou paisatge musical que l'envolta en terres europees. Al centre de tot plegat hi ha el Seperewa, l'antic llaut arpaganès, transmet a través del llinatge de Nana, que ell honra i remodela. Nana Osei Tum Barima assegura que ell manté la tradició, però a la seva manera. Us deixem una estona amb tres delícies de l'òpera prima del ganès establerta a Bèlgica, Empaebo, Owea i Moni.

Per tancar el programa d'avui, tornarem al terreny dels artistes innovadors. En aquesta ocasió, hi ha un altre cop de timó important des del Japó. Till the Raven Rise at Dawn és el títol traduït a l'anglès del segon àlbum de Remo Nakanishi, un músic singular que amb el seu debut ja va entrar de ple en l'empori dels músics contemporanis que transiten per nous camins, partint del minyo, la música tradicional nipona. La producció i els arranjaments del nou disc de Nakanishi han estat obra d'Agata, artista brillant a la que vam descobrir fa poc més de 2 anys com a membre del brillant duet Suzume no Tears. La irrupció postpandèmica de Remon, o les mateixes Suzume no Tears, han suposat una volta de rosca en moda contemporània a les atàviques tradicions sonores de l'illa del sol naixent. Un exercici, sens dubte, necessari. Diríem que inevitable en el país del món on més contrastos es veuen entre l'anhel de conservar les tradicions i el d'anar un pas per endavant de la majoria a l'hora d'obrir nous camins. Us deixem fins al final del programa amb algunes peces de Till the Raven Rise at Dawn, el nou disc de Remo Nakanishi, Tanto Bushi, Yato Kose, Ineage, Uta i, si queda temps, Yamada Hanya. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una temporada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jimmy James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més. Arrenquem amb la potència dels Bonorama. Benvinguts al Jazz Batussi.

Ride Your Pony era el tema composat per Alain Toussaint i que apareix en el nou disc dels Bonorama, la banda farcida de trombons que fa trontollar els carrers de Nova Orleans. Ja sabeu, com és tradició, arrenquem la temporada amb músics, amb artistes de la Crescent City, una de les ciutats més transcendentals en l'eclosió del jazz. No cal dir que per nosaltres és un superplaer retrobar-nos una temporada més amb tots els oients Batussi. Gràcies, gràcies per la vostra fidelitat. Junts seguirem investigant els confins, les galàxies d'aquest univers musical que tant, tant ens agrada. Seguim ara amb els Parlor Greens, l'òrgan trio que ens va fer vibrar a finals de la temporada passada i que quasi no vam poder disfrutar plegats. Així que anem amb aquest Eat Your Greens.

Jimmy James, Adam Scone i Tim Carman són els Parlor Greens, amb el seu segon disc, que va sortir, si no recordo malament, just abans de l'estiu. Anem ara amb un altre trio, el que acompanya a la cantant Lo Steele, la filla de la Rhonda Steele, la primera dama, per dir-ho així, del blues de Portland. Lo Steele es mou amb elegància entre el rhythm and blues, el gospel i el jazz. I en aquesta ocasió la recolzen Charlie Hunter a la guitarra i Marcus Finney a la bateria. Això es diu Stockholm.

era el groove i l'elegància de la cantant L'Hostil amb el seu nou disc Only a Drop. I ara viatjarem de Portland a Alemanya. Allà els Poets of Rhythm cuinen la seva recepta de soul funk. En connivència amb el segell d'Apton van editar Practice What You Preach, un àlbum ple de funk, ben tocat, ben produït i que té entremesos tan gustosos com aquest Stroking the Grits.

Barcelona i Mèxic. Hem anat primer amb els alemanys Poets of Rhythm i després hem viatjat fins a Canadà per escoltar la guitarra i la veu de Paul Pigat, un dels músics canadencs que treballa per mantenir la flama del blues i del rhythm and blues encesa. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es batu, i avui estem fent un tria i remena per obrir la temporada. I un gran amic i col·laborador de Paul Pigat és el guitarrista i cantant, també canadenc, Cousin Harley, un músic molt versàtil que pot anar del western swing, del blues, al rockabilly, al jazz, etc. Escoltem-lo amb aquest sucós Winkle Picker.

Era la guitarra de Cousin Harley amb aquest Winkle Picker. I de guitarrista a guitarrista. Ens desplacem de Canadà a Jamaica per escoltar les sis cordes que van crear tot un estil guitarrístic, un dels originals inventors de la guitarra d'Sky de Rocksteady. Parlem, com no, del favorit batussi Ernest Ranglin, músic incansable que ha anat treballant el seu estil com si fos un escultor a través de les dècades de tota una carrera, doncs que ha anat moldejant un monument sonor. Fem-lo passar amb l'èxit que van popularitzar el duo Keith and Tex, Stop That Train.

Stop That Train era el mític hit de Keith and Tex en versió instrumental en mans de la llegenda de la música jamaicana Ernest Ranglin. I ara anem amb un superestàndard que també es va versionar amb regust jamaicà, un tema tocat i cantat desenes de vegades. Bing Crosby, Louis Prima, The Specials, Prince Buster, The Supremes, etc. Estem parlant de disfruta, disfruta, és més tard del que et penses. Enjoy yourself, it's later than you think. Avui l'escoltarem cuinada als fogons de Canal Street, Nova Orleans, i amb la veu de Misha Lake.

segueixes de la sintonia d'ICAT, això ja és Batussi i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols, totes les temporades Batussi, al podcast a ICAT.cat i a la superplataforma 3CAT. I ja que hem entrat en aquesta esfera retro, seguim arrossegant-nos pels garitos de mala fama. Per això fem passar a Maria Muldaur, la veterana cantant que amb la seva veu experimentada ens fa ballar el cap amb aquest Georgia Grind.

doble ració. Primer hem escoltat a Maria Muldaur amb el seu Georgia Green i després hem anat amb una mica de folk jazz de la mà de Rhiannon Giddens. Interessantíssima. I ara seguim amb la veu de Veronica Swift. Aviam, normalment els crossover no són sants de la nostra devoció. Això d'agafar temes de rock o de pop i passar-los pel swing o pel jazz ens fa bastanta al·lèrgia. Però hem d'admetre que en aquest cas ens ha fet gràcia. Es tracta del tema d'Aerosmith Ragdoll, passat pel filtre del swing, i la veritat és que Swift ho fa amb bastanta gràcia. Això és Ragdoll.

Aquest era el nou vestit que Veronica Swift li feia al Ragdoll dels Aerosmith. Curiós, no? Home, s'ha de dir que els Aerosmith sempre han tingut un fort component de blues, de roots music, així que segur que no els hi ha estat difícil l'adaptació. Baixem ara les pulsacions per entrar al turbador univers de la cantant i contrabaixista Johanna Rose, un descobriment que van fer la temporada passada i que senzill a senzill va mostrant el seu estil pantanós, inclús a vegades una mica torturat. Ens encanta. Escoltem-la amb aquest Rats.

Abocador ambient que transmet Johanna Rose amb la seva veu i el seu contrabaix. Posem una miqueta de llum a la foscor, com diu aquell, ara amb el piano de Cyrus Chestnut, un pianista consagradíssim i que ha tocat amb diu sa mare, amb Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, Chick Corea, etc. Fem-lo passar amb aquest Well...

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tornat al planeta Batussi. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: I think I might.
1: Comunica't.
2: Amplifica't.
3: Multiplica't.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.